0: física, és física.
1: És física i era com una arca sagrada de paraules.
0: Sí, sí, sí. Total.
1: La col·lecció més gran, la col·lecció més gran de paraules.
0: I ordenada. Més gran i ordenada. Ell va morir el 1932 i en Francesc de Borja Moll es va fer càrrec de seguir aquesta obra. De fet, l'obra, el darrer volum, perquè són 10 volums, va aparèixer el 1963. 10 volums si pensem en llibre físic, però com ja us he dit amb d'altres càpsules, us he buscat la manera que ho trobeu tot al Núvol i podeu entrar i ara es pot consultar aquest gran diccionari molt ben acabat, molt interessant perquè és riquíssim, ens afavoreix a l'hora d'escriure bé, no? Entreu-hi. El trobeu en línia. És un dels que trobareu visitant l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Increïble les finestres que s'obren a través d'aquestes càpsules, sempre compactes i en pocs minuts, però que no oblideu, aquests recursos hi són i podeu accedir en línia allà on vulgueu. Nosaltres, la nostra feina no és altra que recordar la seva existència. Amb la Judit Cobenya Guàrdia, dins els oficis del llibre. A totes i a tots, moltes gràcies per seguir-nos regularment. Judit, fins la setmana vinent.
0: Vinga,

Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vilaseca.
4: Hola, sóc aquí.
5: Hola, sóc aquí.
6: Hola, sóc aquí.
7: 4,5 milions de persones a Espanya tenim una discapacitat. I també moltes capacitats. Només fa falta mirar sense el filtre dels prejudicis. Ni t'imagines tot el talent que està per descobrir.
8: Eurofirms Fundació.
9: La xarxa.
10: Com a ciutadà, tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
11: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
10: 012, la millor resposta.
12: Tanca els ulls.
13: Piano, guitarra, violí, bateria, saxo... Fins a una dotzena d'instruments musicals pots aprendre a tocar, fer música a Espai Creatiu de Vilobí d'Onyà. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música a Espai Creatiu. Informeu-vos a femmusicaespaicreatiu.com.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: Les caramelles.
2: Les caramelles són una festa tradicional de Pasqua, en què les colles de caramellaires van per les cases i canten, i de vegades ballen cançons, que poden ser satíriques, de festeig, religioses o de celebració de la primavera. Aquestes cançons, com les colles que les canten i la festa en si, s'anomenen caramelles. I també són caramelles el menjar o els diners que els donen els veïns per fer un tec al final. A part d'això, la nit de Nadal, a Eivissa, també es canten caramelles, en aquest cas de tipus religiós. La paraula té diversos significats i formes. Segons el lloc, se'n diu camarelles, camilleres, camigeres, camalleres o camarleres. Però la forma més general és caramelles. A la Catalunya Nord parlen dels goigs dels ous o de les botifarres, i a Mallorca i Menorca de la capta de la panada. És que cantar ens agermana, però un bon tiberi encara més. A part d'això, una caramella, en singular, és un instrument rústic de vent, fet de canya o de fusta i amb embocadura de flabiol o de llengüeta. Singular o plural, la paraula caramella està relacionada amb la música. Tenim, doncs, una paraula amb diversitat de nombre, de formes i de significats, però no hi ha diversitat d'hipòtesis sobre l'origen. En aquest cas, l'etimologia és força clara. En llatí, calamus vol dir canya. D'aquí ve el diminutiu calamelus, que seria una canya petita, d'on prové calamela. D'aquí ve l'instrument caramella i després les caramelles. El llatí calamus també és al darrere de xeremia i xirimita, que designen instruments. També en prové caramell, que és un penjoll de glaç, una estalactita o un regalim de cera. I caramel, que passa pel portuguès caramelo. Si heu fet mai sucre cremat, sabeu que quan arriba al punt de caramel, si es deixa refredar, el regalim s'assembla a un caramell de gel. D'aquí ve la relació. I amb aquest final tan dolç que vincula les caramelles i el sucre, ens acomiadem per avui.

0: És important que a Catalunya hi hagi pagesos i ramaders, però encara ho és més que es puguin guanyar la vida.
1: El canvi necessari. Suma't a la defensa dels professionals.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel
3: món. Tocants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
4: És un consell de la municipal. Sona infernal.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Miri, truco per explicar una petita historieta de Montserrat. En primer lloc, ens hem d'imaginar que anem a adorar la Mare de Déu. Un cop hem fet el recorregut de totes les escales, ens trobem l'últim replà, que hi ha el cambril, i hi ha les escaletes que pugen fins a la Verge. Al començament d'aquelles escaletes hi ha un escolanet, una imatge d'un escolanet. Doncs aquella imatge és la imatge verdadera d'un nen que va ser acceptat a estar a l'escolania per cantar la Verge. Això fa molts anys, no sé l'any que era. Doncs aquell nen, abans d'entrar, que t'havia estat acceptat, es va posar molt malalt i va morir. Llavors els seus pares doncs, tenien una pena molt gran. Clar, se'ls havia mort el fillet i a més no havia pogut entrar a l'escolania i estar al costat de la Verge. Llavors ells van fer construir aquella imatge del nen, que és la imatge verdadera del nen, amb el cabell i tot, perquè sempre el resto de la vida pogués estar al costat de la Verge. I és certa, aquesta història me la va explicar el meu fill, que va estar a Montserrat, a l'escolania. Adéu.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
9: Repetiràs.

0: Parlem de cultura.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara?

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.

0: les trobaràs a Norma Còmics.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
0: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor a Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. 100% Empordà.
3: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

0: No, no,
1: clar.
2: Evoluciona ja.
1: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill, així és de clar. Entens?
2: Evoluciona ja.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Roba d'una estrabada una cadena d'or a la Jonquera i, quan el detenen, se l'intenta empassar. Els Mossos i la policia local van arrestar l'home per un presumpte delicte de robatori amb violència. Detingut a l'Escala, un home de 23 anys per 7 furts en només 15 dies. El juliol ja havia estat detingut dues vegades més per delictes similars. Us hem comentat alguna vegada que hi ha cervells que no tenen remei, doncs això. Nova alerta per una estafa telefònica a Figueres. Tant Comerç Figueres com l'Ajuntament han advertit que en els últims dies un individu, a qui encara no han identificat, ha trucat a diversos establiments de la ciutat i, fent-se passar per un conegut del seu interlocutor, a qui li ha piratejat els comptes bancaris. No us fieu de ningú. Per telèfon, res de res. Està així el tema ara mateix.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: Ràdio Vila-sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, jote.
5: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
1: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
0: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
2: Fliparàs. Al·lucinaràs.
3: Senyores, senyores...
4: Imagineu que la vostra filla de 18 anys busca feina. Imagineu que la vostra filla de 18 anys us ve un dia i us diu que li han proposat un curs a Andorra o a Calasparra o un curs a Sevilla per poder donar-li feina. S'ha d'anar molt lluny per trobar feina? Aneu molt en cuidado avui dia. Molt en cuidado, perquè feina es pot trobar, evidentment, molt lluny, però també hi ha molt malvat a prop.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Us quedeu, oi?
8: Són part de l'ADN empordanès.
4: Endavant, Lorena.
9: Just ahir coneixíem que 16 víctimes d'explotació sexual havien estat alliberades, 4 d'elles al sud de Tenerife, 12 més a Romania, en una operació conjunta entre aquest país i Espanya que s'ha saldat amb la detenció de 9 persones per tracta d'éssers humans. En aquest cas, els proxenetes integrants de la xarxa criminal operaven a l'estat espanyol, Romania i el Regne Unit i qualificaven a les seves víctimes com a caixes registradores de la seva propietat. I és que sí, vivim en un món on el tràfic de persones existeix, l'explotació sexual també. Vivim en un món on l'ésser humà té preu, un preu que li posa un altre ésser, entre cometes, deixeu-m'ho dir, humà. D'això tracta la segona novel·la de La Lluna Vicens, porta per títol Mercancía robada. Veia la llum el 8 de març, Dia de la Dona. Una història colpidora d'una noia catalana, com pot ser tu o com podia haver estat jo, que un dia acaba sent explotada sexualment, i no només això, perquè l'explotació sexual no és només això. Però la protagonista d'aquesta història no és fictícia, és tan real com la seva autora, i és que és ella qui viu en primera persona, a 33 anys, els episodis que ens explica avui en 199 pàgines. Lluna Vicens, bon dia.
10: Bon dia.
9: Lluna, als agraïments expliques que algú et va dir que havies de treure tota la brossa de l'ànima per poder tancar la ferida, si més no perquè aquesta deixés de suporar. Aquest llibre n'és el resultat d'això?
10: Aquest llibre n'és el resultat d'això, i la persona que m'ho va dir és el José Luis Muñoz, que és escriptor, amic, mestre i mentor.
9: I un paper molt important en d'aquesta persona, en la teva vida molt. I en aquest llibre també.
10: Sí, sobretot en aquest llibre. Evidentment, tot el que he après i segueixo aprenent és gràcies a ell. I en aquest llibre, sobretot, perquè si ha acabat veient la llum, cert és que jo l'he escrit, però cert és que el suport ha sigut d'ell, perquè jo vaig estar a punt d'abandonar dues vegades.
9: D'abandonar l'escriptura del llibre, entenc.
10: Sí.
9: Perquè no ha de ser fàcil, entenc també. El que expliques és molt dur.
10: Sí. De totes maneres, no hi ha ni una paraula d'exageració, ni hi ha ni una llàgrima més ni una llàgrima menys. O sigui, el que hi ha en el llibre és el que va passar.
9: De fet, és una història real, ho deia el sumari, basada en la teva experiència vital. Aquesta ferida ha pogut tancar-se o...

0: com a mínim no. deixar de suporar, com et demanaven, no?
1: Crec que són ferides que no acaben de tancar mai, perquè el mal que han fet és molt gros. El que sí que és cert que aprens a viure amb elles. Uh-huh. Però cuidado, perquè a vegades envien senyals.
0: Senyal...
1: I has d'estar molt atent.
0: Senyals que vas escoltar fa anys, però després de molts anys que passés tot allò, oi?
1: Sí. Sí. Llavors, s'ha d'estar molt alerta, perquè... personalment això et fa molt de mal, destrueix molt, encara que tu en el llarg dels anys, com és el meu cas, amb una feina molt, molt ferma, en surts endavant, perquè en surts endavant, se'n pot sortir-se'n, però és un esforç titànic el que he tingut que fer, i tot i així a vegades... diguem-ne que faig aigües, no? com un vaixell que fa aigües, i llavors és quan és al teu voltant i la gent més propera a tu juga un paper molt important.
0: Lluna, m'agradaria que situar els nostres oients i les nostres oients en la novel·la, en aquest període de la teva vida. Tens 18 anys, et vols prendre un any sabàtic, començar a treballar, t'apuntes a fer una formació de guia turística, i a partir d'aquí, què?
1: A partir d'aquí, el dia que jo faig l'entrevista, que encara no sé si estic seleccionada o no estic seleccionada per desenvolupar la tasca, la feina, em diuen que si hi hauria algun problema, perquè la formació es fa a Saragossa, perquè la central està allà, doncs molt bé. Jo vaig dir que no creia que hi hauria cap inconvenient. Jo arribo a casa, ho comunico, i evidentment per part dels meus pares tot el suport, no?, com sempre havien fet, i marxo cap a Saragossa. A l'estació jo coincideixo amb una noia que a més ens havíem trobat el dia de l'entrevista personal, i fem les dues el viatge juntes. I en un moment de descans, jo ja no recordo res més. El següent és despertar-me on em vaig despertar.
0: Que ja no és a Saragossa.
1: Que ja no és a Saragossa.
0: Que ja no és amb una formació, ja és a Burgos, i ja no és una formació allò que s'assembli a res, a una formació de guia turística, eh?
1: De res, però absolutament amb res. I allà les coses se'n posen molt clares.
0: Quan entens, Lluna, què està passant? Quan la teva ment diu, ostres, jo estava
1: què
0: aquí...
1: Què està passant?
0: Exacte, aquesta és la meva realitat.
1: Sí,
0: un moment, és que això s'ha de posar a lloc.
1: Sí, en el moment en el que jo em desperto sentint els crits de l'altra noia, i quan veig que li comen una bufetada que ve a parar sobre meu, la reacció és posar-me dreta i enfrontar-me amb la mateixa rapidesa que em poso dreta i m'hi enfrento, rebo jo i caic a terra. O sigui, ja està. Si vols més, alguna aclaració més, crec que no és necessària.
0: D'això fa 33 anys, estem parlant del preu de la vida d'una persona. I això també ens fa posar en alerta, perquè el teu llibre pot haver estat un acte catàrquic per tu, però també de generositat i de denúncia d'uns fets que no només passen a les pel·lícules, que és real, que pots anar a una oficina de Passeig de Gràcia a acabar en un club de Burgos exercint la prostitució.
1: Bueno, jo és el que he dit des d'un bon principi. Jo amb aquesta novel·la no pretenc buscar justícia, perquè considero que és absurd 33 anys intentar buscar els responsables d'un altre punt, perquè tampoc sabria on anar-los a buscar, però no ho recordo. Val? Llavors, sí que és un toc d'atenció, sí que crec que amb totes les tecnologies que per unes coses ens estan servint de molt i ens han servit de molt, considero que en aquesta gent els hi està facilitant les coses. I totes, això, totes aquestes dades em preocupen i em preocupen moltíssim.
0: De fet, llegia aquest matí, de la detenció de 9 persones, de 16 víctimes d'explotació sexual, 4 d'elles a Tenerife, una xarxa que operava a Romania, Regne Unit i a Espanya. El teu cas, et vas quedar aquí. Vull dir, tot i el drama, sabies on estaves i entenies l'idioma. Jo penso de les dones que poden arribar aquí, com és el cas d'aquestes dones, que no entenen l'idioma i que no saben on està, tampoc saben on escapar, llavors.
1: I tampoc saben on anar a buscar ajuda. Si tenen la possibilitat de buscar-la, que aquesta és una altra.
0: No explicarem res del llibre, però vol dir que si estic parlant amb tu vas tenir la possibilitat. Però deixa'm tornar al llibre perquè els nostres i les nostres oients es posin en situació.
2: A cada escalón que subía tenía la sensación de alejarme de mi vida, de mi familia, de mí misma y de todo aquello que aún me mantenía cuerda. Con ese pensamiento llegué a la puerta de la habitación. Le miré y me sorprendió descubrir algo parecido a la ternura en sus ojos azules. Cogió la llave de mi mano y abrió la puerta. Sabía que cuando cruzara aquel umbral, una parte de mí desaparecería para siempre. La inocencia, el candor, la ingenuidad se despegaron de mi piel y quedaron tiradas en el suelo de aquel pasillo lleno de puertas, donde se pagaba por sexo a plena luz del día, sin importar quién era quién, sin preguntas, bajo un disfraz por parte de ellas y una historia detrás de ellos.
0: Aquest n'és un fragment. M'agradaria parlar dels personatges. N'apareixen molts, però pocs amb pes i amb nom. N'hi ha un de molt clar,
1: sí,
0: que és el Pablo.
1: Sí.
0: Qui era el Pablo?
1: Pablo és la persona a la qual jo li dec el fet que jo estan allà. Ell és el que paga per mi i el que m'explota sexualment. És el meu proxeneta.
0: Hi ha una altra figura de contrapès al Pablo, per mi, no és l'altra cara de la moneda, que tot i no ser està molt present, que és ta mare.
1: La meva mare, per desgràcia, ja no la tinc aquí. I és el que m'aferro. És el que m'aferro. És curiós, i m'agrada que em diguis això, perquè ets l'única persona que m'ha dit. De totes les entrevistes que se m'han fet, és l'única que ha sabut veure la importància de la figura de la meva mare en tota aquesta història, no? És el que crec que a mi, a data d'avui ho crec, crec que és el que a mi no em va fer perdre el seny i revelar-me constantment aquella situació.
0: Una situació en la que no sé si és com roman en el teu record, Lluna, perquè quan parles d'altres persones que també estan presents, n'hi ha una, la xica morena de pelo corto, no? Són persones que són adjectius. És així com ho recordes?
1: Sí, perquè és que no els hi puc posar noms, Lorena, perquè no els recordo. Llavors jo quan decideixo començar a escriure, amb una conversa amb el José Luis, jo li vaig dir, tinc un problema, i és que no puc posar els noms, no els recordo. Clar, una possibilitat era inventar-los, però tinc un problema, tinc una mancança de memòria tremenda, jo tinc memòria de peix, el que es diu veritablement així. I el José Luis em dona l'alternativa d'una característica. Te'n recordes de les característiques? Sí, doncs denomina les persones per una característica o per una actitud i va ser la solució.
0: Hi ha una altra cosa que em sorprèn molt i és la rutina, no? La rutina i la mecànica d'una esclava sexual, perquè ho haig de dir així, i se m'ha quedat gravat els 30 minuts que triga en consumir-se una cigarreta, no? I és, és aquell, és allò que és una cosa física, a més, és perquè és un temps físic, que és, el, que és un temps físic també el que doneu vosaltres, que és el que han de durar les sessions, si ho puc dir així, amb un client.
1: Sí, és que és així, o sigui, tu t'has de fer... O sigui, ja no és només el fet de que has de fer aquella activitat, sinó és que aquella activitat té un temps de durada, perquè és el temps de durada que ha pagat el client. O sigui, és així. Si et paga per mitja hora, és mitja hora el que has d'estar. I amb aquesta mitja hora, tu has de fer que aquell client arribi a terme. Per la compte que et porta, evidentment. Per res que no hi hagi mai una reclamació.
2: Imagino. Cada vez que salíamos para el club, para mí era como una pesadilla que se repetía una y otra vez. Las mismas frases recurrentes, las mismas formas de insinuarse al cliente, las mismas posturas. Todo era igual, menos las caras de los clientes. Eran las 5 de la tarde y el club abría sus puertas con la variedad de chicas suficientes, rubias, morenas, pelirrojas, altas, bajas, gordas, delgadas, con más o menos tetas, para que ningún cliente se fuera sin probar la calidad de la mercancía robada, aunque nunca se la quedase. Aunque estuviera convencido de su calidad, pasada media hora o por el tiempo que hubiera pagado, la devolvería. Todas teníamos tique de devolución.
0: I tot i la foscor, hi ha complicitat de les dones. Una complicitat en un lloc equivocat, potser. Una col·laboració entre iguals en un silenci compartit. No sé si és així, Lluna.
1: És així, és tal com tu dius. Jo allà dintre em vaig sentir molt cuidada per les que eren les meves companyes. És que el fet de que jo no, el fet que jo durant tants anys no n'hagi parlat no vol dir que tingui una visió objectiva i no sigui capaç d'anomenar les coses pel seu nom. O sigui, en aquell moment elles eren les meves companyes i cert és que cuidàvem les unes de les altres, però cuidar-ho, molta cura amb un detall. Si hi havia una que anava, entre cometes, espavilada, se li feia el buit. Exactament que qualsevol altra feina.
0: Ja.
1: Això ens comporta a arribar al punt de... D'acord que eren prostitutes, però eren persones. I molt humanes.
0: Molt evident també el domini masculí en tota l'obra. I no sé fins a quin punt, Lluna, els clients són coneixedors de la xarxa, el negoci que hi ha al darrere i de que ells en formen part.
1: Jo crec que hi ha una mancança d'informació. Estem parlant d'un ús d'un servei, per dir-ho d'alguna manera, que està molt arraigat en la nostra societat i crec que no només aquí, sinó a tot el món. Crec que hi ha una mancança d'informació que se'ls hauria de dir que no estàs pagant el servei. El client que acudeix a un prostíbul per estar amb una noia no està pagant aquell servei. Està pagant el viatge d'una altra noia que portaran. Llavors, jo em plantejo una pregunta, no? De la mateixa manera que hi ha dos personatges que se'n van donar compte d'algú, que jo més a més ho explico en la novel·la, i els altres se'n van donar compte, o és més fàcil i còmode mirar cap a una altra cosa?
0: Molt important això que dius, no? Que els diners que ells deixen allà, que no deixen a tu, que deixen al teu proxeneta, en aquest cas al Pablo, serveixen per pagar el viatge d'una altra dona?
1: Clar, és que és així, o sigui, no estàs pagant el servei. O sigui, estàs fent calaix a un desgraciat que ja està mirant a veure qui pot portar d'un altre punt del món o d'un país.
0: Lluna, no sé si un cop publicat el llibre, com ha reaccionat el teu entorn. Vull dir, és una història tan personal, però tan punyent alhora, i tan dura, amb unes imatges tan reals, que tu estàs casada, tens fills, tens la teva vida, que no sé quin pes han tingut, doncs, aquest entorn més proper, o fins i tot el d'amics o amigues o coneguts i conegudes que no coneixien aquesta part, i que ara la coneixen.
1: Bueno, evidentment, sort en tinc de tots ells, tant família com marit, com amics, com fills, com tot, val? La decisió, l'última empenta a decidir, o que la balança es decantés cap al cantó de fem-ho públic, i fem-ho públic com a història verídica, no com a ficció documentada, precisament ve pels meus fills. Els meus fills, en Marc i l'Oriol, tenen 30 i 24 anys i em van dir: mare, endavant, el pitjor ja ho has fet, que és escriure-ho. No tens que suplicar davant de ningú, ni avergonyir-te davant de ningú. I el meu marit igual, el Josep Maria, o sigui, endavant. Llavors, per això decideixo. Les reaccions entre la meva gent. Jo vaig donar un consell el dia de la presentació, que es va presentar el llibre el dia 12 d'abril a la llibreria Libri, i jo vaig donar el consell de que la gent que em va acompanyar aquella tarda eren amics, família. Jo vaig donar un consell, i és: no llegiu el llibre veient-me a mi ara, si no, no el podreu llegir, no el podreu acabar. Imagineu-vos a una noia de 18 anys que no coneixeu, que la majoria de vosaltres no coneixia.
0: Doncs la dona que ets ara ha escrit aquest llibre de la dona que també va ser quan tenies 18 anys. Ella és la Lluna Vicens, autora de Mercancia Robada, una història real, una història personal que parla del tràfic de persones, de l'explotació sexual. Ella ha fet la feina d'escriure'l, ara la nostra és la de llegir-lo i reflexionar. Lluna Vicens, et vull agrair molt que hagis estat aquest matí.
1: Gràcies a vosaltres, Lorena.
0: Una abraçada, Lluna, gràcies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i en principi Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
2: La xarxa de comunicació
3: frases
2: local.
3: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: hem de tendir a...
1: Conduir de manera eficient, arrencar el motor sense prémer l'accelerador o circular amb marxes llargues o amb baixes revolucions, disminueix la contaminació acústica.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

Llibres per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys. Llibres per somiar.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Informació, música, entreteniment.
10: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
11: Uau, Déu-n'hi-do.
12: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
13: Només vull Miele.
14: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
16: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: nit.
1: I parlant d'emocions...
2: 66.
3: Wow!
4: El que ens fa únics és ser diferents.
5: És Ràdio Vila-sacra.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
2: El llop del pegat de pega. Una vegada hi havia una casa de pagès en una terra de molts llops que es menjaven a tota la gent. En aquella casa teníem dos mossos i un dia que l'un es tallava al bosc passa un llop i se'l menja. L'endemà hi va anar l'altre mosso, però aquell ja va ser més truja. Se'n va endur una olla de pega i la feia bullir a la vora d'ell. En això passa un llop i va per menjar-se'l, i ell, que agafa l'olla i li engasta un pegat de pega bullent a la pota. El llop, nom de diables, sentint-se la cuissó, cames, ajudeu-me a fugir. Més endavant, hi va haver de tornar a fer llenya al bosc, i també li surt un llop, i d'aquell un altre, i un altre. I tants n'hi van

0: perdut. Ell que fa un crit: noi, porta l'olla de la pega. Encara no se sent això el llop de sota de tot, que justament era el mateix del pegat de pega, ell que arrenca a fugir i, és clar, tots els altres van caure dalt a baix i, espantats, també van apretar a córrer.
1: Rondalles a peu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
2: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya i s'eviten més de 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner. Va començar a funcionar fa uns 20 anys quan es va decidir tancar l'Hospital Psiquiàtric de Salt.

0: La idea és que les persones puguin viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris, de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària, de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
1: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar. L'hospitalització està demostrat que no és eficient des del punt de vista de la recuperació. És un trauma, moltes persones ho viuen molt i molt malament.
0: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets.
1: Evidentment no és un model perfecte, però és un model que avança en la línia de garantir drets. Això és el que li interessava a Nacions Unides i per això ens van convidar.
0: El Departament de Salut vol anar-ho impulsant a la resta de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: marxa nòrdica, doncs jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
1: Mentalment te va fenomenal.
0: Venir aquí i desconnectar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
2: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
3: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
2: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
4: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
2: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
5: Agència Catalana de Notícies.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Com és? El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerra tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants, com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor, malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.
2: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
3: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
4: El secret de l'amor.
5: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
6: Miquel Pedrosa Ros.
7: Marta Margall Cordomer.
6: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té allà.
5: 96.
6: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
5: I quan porteu casats?
6: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. Molt. El 1946. Molt. I miri, i així d'ara jo vaig sentir per la ràdio. Ja estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Ah. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figueres.
5: I com va anar que us vareu conèixer? Com va anar?
6: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
8: Què vol dir matarifa?
6: I matarifa, matador, que treballo també amb matadera.
8: Ah, vale.
6: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. Ah. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matadero i vaig a matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Croset, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, el seu avi era en Cordomí. I eren aquí en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, i aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Croset. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. Sí. I miri, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar en Raonari, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment, i ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella, sempre era aquí al voltant de Figueres, i esclar, sempre es vam anar veient, i fins que en l'any 46 em va llicenciar. I llavors es vam casar.
7: D'això apòstic, sí. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove, mira, i venia, anàvem pas, que també anàvem al que s'ha ensegat.
8: I es van casar enamorats, molt enamorats.
7: Sí. Fins que vam arribar a casar.
5: I quin és el seu secret de l'amor per vostè?
6: Ai, em penso cap, perquè no... és una cosa espontània.
5: No, ja.
6: Això jo ho considero una cosa espontània, que surt sense pensar.
7: No te trobes, tu m'entens, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
8: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
6: Jo, a tota la meva família, perquè som amb tots els meus nebots i netes i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anàvem a casa, en dinar. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... Bueno. I això encara em veig en condicions, diguéssim, de portar-la. Però em fa una cosa.
5: És admirable.
6: Per allò de dir, és tan gran i... perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ells.

0: I parlant d'emocions.
1: 97.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Ganes de clàssics?
4: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall, a Ràdio Vila-sacra.
5: Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

The Sound of Silence, el so del silenci, és una cançó del conegut duet Simon & Garfunkel. Va estar escrita el febrer de 1964 per Paul Simon. Va impulsar el duet a la fama als Estats Units. El so del silenci, Paul Simon toca la guitarra acústica i tots dos canten. Originalment fou gravada com un tema acústic en el seu primer àlbum, Wednesday Morning Theme, a la discogràfica AM Records a l'any 64. Però sota les ordres del productor de la discogràfica Tom Wilson, la cançó fou regravada amb percussió, baix elèctric i guitarra elèctrica, sense que Simon i Garfunkel ho sabessin ni participessin. La cançó fou rellançada com a senzill al setembre de 1965. El senzill va arribar al número 1 de les llistes al gener de 1966 i fou inclòs en el posterior àlbum del duet Songs of Silence.

0: ara més que mai gaudim amb les coses senzilles i que ens agrada compartir. Un concert de la música que ens agrada, parlant de coses importants o més aviat, de res que ho sigui però que ens alegra la vida, o d'algun intèrpret o grup que descobrim. Toquem fusta i no oblidem que la incertesa ens persegueix més que mai. Però justament per això, ara és el moment d'assaborir aquesta sensació de llibertat, de viure el present, moments meravellosos.
1: A Ràdio Vila-sacra tenim sensacions i moments meravellosos.
2: I tu ja ho tens prou clar.
3: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
4: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
5: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
4: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
5: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Port de la Selva.
2: Al Port de la Selva, d'arreu es destria la mar que conjuga els grisos i els blaus. Cernella i la Lloia tanquen la badia on baten les ones i dormen les naus. Sortim mar enfora, vers la Tamariua. La mar hi fa ondes, l'escuma serrells. Segueix la Cativa, que el sol encaliua, i l'aigua marina de Cala Fornells. Són guaites o patges de Cala Galera, l'illot del Marquès i el del Bergantí, més enllà Talabre i la Tavallera. A les ones donen Mortalla i Coixí. La barca s'endinsa envers Cala Prona. A Cala Sardina no hi deixa record. A la del Molar reposa una estona, toca Galladera i retorna a port. Les cases fistonen la riba i la platja, d'altres atrevides pugen pel serrat. La calç les abriga i els ret homenatge amb el blanc insomne de la castedat. El moll d'en Balleu donava sortida als vaixells mercants i els llaguts repòs. I dins Port de Reig, amb justa embranzida, els braus pescadors calaven l'art gros. Si el vell monestir vençut no l'empara, com abans solia, no en perd el costum. La selva de mar que li va ser mare i encara l'abriga amb la seva llum. Ones i gavines, vinyes i oliveres, la mar i la terra, la fruita i el peix, barques a l'encesa i veles lleugeres, i a cada alba nova, el port que reneix.

0: Salut i humor.
1: Quina calor.
2: Amb la pujada de les temperatures és molt important protegir-se per evitar la deshidratació o un cop de calor, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables. A casa cal controlar la temperatura amb aparells de climatització o bé tancant les persianes de les habitacions on toqui el sol i obrint les finestres a la nit. A l'exterior eviteu sortir durant les hores de màxima calor. Busqueu sempre les zones d'ombra. Protegiu-vos amb una gorra o barret i crema de protecció solar. I sobretot bebeu aigua freqüentment encara que no tingueu set. 061. Salut Respon. Generalitat de Catalunya.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

L'ou és un dels aliments més beneficiosos per la salut i més versàtils a la cuina. No obstant això, cal tenir especial cura amb la seva manipulació, perquè poden contenir bacteris coneguts com a salmonella, que poden causar intoxicació alimentària. Un dels errors més comuns és trencar la closca de l'ou al plat o a la paella. La raó per la qual aquest gest és tan perillós és molt senzilla d'explicar. El bacteri salmonella pot ser present a la closca, de manera que en trencar la closca al plat o a la paella podria contaminar-los. Tampoc és una bona idea fer servir la closca de l'ou per separar la clara del rovell. La salmonella és un bacteri que pot causar intoxicació alimentària a petits i grans. Els símptomes més comuns són nàusees, vòmits, diarrea, febre i mal de cap. A la majoria dels casos, les persones es recuperen de la infecció per salmonella passats uns dies sense complicacions.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: És molt més viu.
4: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Ara sentirem un poema que parla d'un animaló petit, menut, ràpid i silenciós. Un animaló que alguns ens fa somriure i als altres crida de por.
8: Hola, em dic Joel. El meu poema es diu Sargantana, de l'autor Ricard Bonmatí Guidonet. L'he triat perquè és d'animals. Sargantana, cocodril menut, llenguallal i astut, que has caigut en mans de petits humans. Per salvar el teu cos, n'has perdut un tros. La cua has donat per la llibertat.
7: Moltíssimes gràcies, Joel, per participar en Baladits i perquè t'agradin els animals tant com a nosaltres. Fins al proper Baladits. Adeu.
8: Adeu, Baladits.
9: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
10: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu del petroli continua pujant mentre no s'albira cap solució al conflicte a l'Orient Mitjà. La cotització del barril de Brent, que és el de referència a Europa, s'acosta als $92 després que Donald Trump ha admès que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre, a Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià. Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Canviem de qüestió.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
1: No ens escolta ningú.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp. Una de les penes de periodisme és seleccionar la informació. No publiquem tot el que sabem, només allò que creiem que és rellevant. Si no, no donaríem l'abast entre els 200 furs, els 35 robatoris violents o les 3 agressions sexuals que hi ha un dia qualsevol a una ciutat com Barcelona. Fins fa ben poc, els tirotejos entraven en la categoria de fet important. No calia preguntar-se gairebé res. Sabíem que era notícia perquè era poc habitual. Però últimament ens estem habituant. El 2025 n'hi va haver de mitjana 8 al mes, i això suposa un 45% més que el 2024. No podem normalitzar de cap manera l'ús de les armes de foc. Entre tots ens hem de conjurar perquè no assumim com a normal el tiroteig nostre de cada dia.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
2: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
6: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
7: Ai, ai.
6: I ara?

0: El present és aquell temps alhora fugaç i permanent. L'únic que vivim. Però en què és impossible pensar-hi perquè llavors ja has passat o encara ha d'arribar. Viure el present és una proclama tan buida o plena de significat com nosaltres vulguem. Ens ho podem prendre com prosa i com poesia. En trobareu la programació completa al web casadecultura.cat.
1: Bé, no? Lo importante en esta vida no es ni cantar bé ni mal. Lo importante es cantar.
2: Ole! Ole! Ole!

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda, no et perdis l'actuació musical de Canel Andram al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.

0: vida.
1: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: teva ràdio de proximitat.
1: Hola a tothom. Escoltes la ràdio amb el mòbil? Per escoltar la ràdio a través del telèfon mòbil, ràdio per internet, hi ha diverses possibilitats. Una d'elles, doncs, per exemple, buscar amb el navegador la URL de l'emissora, clicar on posa directe i escoltar-ho. Però el que va més bé, si és que sempre escoltes la mateixa emissora, és descarregar-te l'aplicació de l'emissora en qüestió i aleshores doncs, està tot molt més ordenat, molt més ràpid i molt més directe. És a dir, les aplicacions de les ràdios que t'agradin. També hi ha la possibilitat de l'agregador TuneIn. TuneIn és un servei que inclou un munt de ràdios per ser escoltades a través de TuneIn. Com, per exemple, Radio Garden. Radio Garden és un servei que és molt, molt divertit perquè és una... Poses radio.garden i t'apareix un globus del món amb tot de puntets on hi ha emissores. La ràdio en FM incorporada al mòbil és una opció que sempre ha anat molt bé, és molt més còmoda i molt més ràpida. Bé, dic telèfon mòbil, però ara diríem l'evolució d'escoltar la ràdio serà a través dels assistents de veu. Es tracta de demanar als assistents de veu que et posin una emissora en concreta i si té un skill, en el cas d'Amazon, concretament aquella emissora, directament va a aquella emissora. Si no tenen un skill, si no té un espai concret per aquella emissora, potser ho pots escoltar a l'emissora si té algun acord amb TuneIn a través d'aquest servei. Ràdio en FM a través del telèfon mòbil, ràdio online amb aplicacions o a través de l'URL o a través de serveis diversos i evidentment també amb gent que m'aporta, gent que m'inspira, gent que m'interessa. Jo sempre dic que la felicitat digital s'aconsegueix quan tens coneixement del digital i aleshores tu pots triar. Dius, això sí m'agrada, això no m'agrada. Tenir coneixements i amb aquests coneixements és una tria, que una tria vol dir també renunciar a coses. No cal que ho tinguem tot. Per tant, a la ràdio cada dia tot és molt ràpid i molt dinàmic, llavors sense tants artificis i sense gaire guió fins i tot, no? És a dir, que tots són beneficis. I una conversa ens porta una altra i una altra. Un consell, una explicació, recomanar-vos coses curioses, si és que us agrada molt la ràdio, per poder saber i descobrir el món. Adeu!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península. És una de les mesures per donar assistència als perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Es tracta que organitzacions de protecció a la infància es facin càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors. En paral·lel, s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, i la ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, ha assegurat que s'aplicarà la norma normativa para protegerlos y acogerlos.
2: Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
1: Declaracions de Saiz a Radio Nacional l'endemà que la Comissió Europea pressionés a Espanya perquè expulsi tots els migrants cap al Marroc, també els que són menors d'edat.
3: Sentim la comunicació local.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: L'havanera mariner de terra dins és una de les més emblemàtiques del gènere a Catalunya. Va ser composta per Narcís Oliver, la lletra, i Josep Bastons, la música. La cançó narra el sentiment d'un home que, pels atzars de la vida, viu lluny de la costa, a terra endins, però que manté un vincle emocional i espiritual indestructible amb el mar. És el retrat de l'enyorança i de la identitat marinera que no es perd mai, encara que no se'n tingui l'aigua a prop. Ens l'interpreta el grup Peix Fregit de Palafrugell.

0: enyorances. Un racó de pau.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Colors i sensacions. Que et conviden a viatjar en el temps i les emocions. Un punt de trobada per compartir.

0: En el 107 de la FM.
1: Per prevenir la càries, raspalleu-vos les dents.
2: Dents netes.
3: Dents sanes.
1: La càries dental està produïda per bacteris que transformen les restes de sucre adherits a la dent en àcids. Aquests àcids desmineralitzen la dent, l'erosionen i poden arribar a destruir-la. Per evitar la càries cal
2: raspallar-se les dents amb pasta florada després de cada àpat o com a mínim dos cops al dia.
3: Reduir el consum de dolços, especialment entre els àpats.
2: El raspall neteja les dents
3: i el flúor les enforteix.
1: És convenient raspallar-se les dents amb pasta fluorada, un hàbit higiènic que cal mantenir tota la vida. Els pares han d'ensenyar la tècnica de raspallat dental als seus fills i supervisar-la fins que consolidin l'hàbit. Com es raspallen les dents? De 2 a 3 minuts es netegen totes les cares de les dents. La superfície trituradora. La cara externa, en contacte amb els llavis. La cara interna, en contacte amb la llengua. La zona propera a la geniva. Cal insistir-hi especialment. La llengua, per eliminar-ne els bacteris, al final del raspallat. Sempre amb petits moviments circulars i d'arrossegament. Utilitzeu pasta fluorada en una quantitat similar a la mida d'un pèsol. Cadascú ha de tenir el seu raspall, que cal renovar cada 3 mesos aproximadament. Els aliments rics en sucre afavoreixen la càries. Reduïu el consum d'aliments rics en sucres, especialment entre àpats com llaminadures, pastissets, begudes ensucrades, cereals, xocolata, gelats, etc. És recomanable visitar l'odontòleg un cop a l'any.
2: Una bona higiene dental
3: per un somriure saludable.
1: 061 CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: informació, música, entreteniment.
1: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
2: Veig, veig.
1: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
2: Ja no arribo.
1: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
2: Plàtans i iogurts.
1: I per tot això...
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Radio Vila Sacra.
1: Hem pensat potser que estaria bé parlar del que vol dir estimar, de si sabem estimar, sobretot estimar bé, o si en podem aprendre, no? Què et sembla?
2: Que bonic.
1: No?
2: La veritat és que
1: sí, en parlem poc, d'estimar, trobo. Se'n parla poc.
2: Exacte.
1: Sempre parlem de problemes, però
2: sempre
1: no
2: d'estrès, de ferides, de traumes...
1: Exacte. Doncs va, intentem aprendre a estimar una mica millor. D'entrada, jo et demano, tu com definiries què és estimar?
2: Ai, la veritat és que em fas pensar, eh? Estimar, clar, al final és un sentiment que tenim les persones, que ens sorgeix, però la cosa ens sorgeix de manera espontània, però també l'hem de treballar, totes dues coses. I és la unió que sentim, aquest sentiment cap a una altra persona, però també cap a nosaltres mateixos, eh? Que això no ho hem d'oblidar.
1: Clar, això és molt important, a més, sí. Perquè no sentir-se estimat és potser, i tu t'ho demano, tu que tens consulta i que, per tant, reps a molta gent, és potser un dels malestars emocionals més comuns o més profuns que tenim els éssers humans?
2: Jo penso que està a l'arrel de la gran majoria de problemes, d'una gran majoria de problemes i de coses que, per exemple, després diagnostiquem, no? Que pot ser una ansietat, una depressió, qualsevol altra cosa. Hi ha aquesta necessitat de sentir-nos acceptats pels altres, que al final és estimats. De fet, en psicologia hi ha alguna eina per treballar amb consulta, Marta, que vas preguntant, val, i si passa això, quina importància té? I si passa això i cada vegada que la persona et va contestant, sempre s'arriba a... la meva vida no té sentit, perquè no em sento estimat pels altres. Som animals socials, sentir-nos part del grup és importantíssim, i si la qualitat d'aquest sentiment és bo, pensa que hi ha estudis que demostren que tenim millor salut física, mental, i que vivim més anys si tenim relacions que són sanes, que són potents.
1: Clar. Has dit una cosa clau, no? Relacions sanes i potents. Potser aquell mite de l'amor romàntic que sovint al cinema, no? Hollywood ens ha alimentat quan comencem a estimar algú o quan ens enamorem d'una manera automàtica. Això és així, exactament?
2: Sí, saps què passa? Que l'enamorament és un estat... O sigui, l'enamorament és una cosa que no controles, és el començament, és biològic, no? Ja segreguem oxitocina, que és l'hormona del vincle, la dopamina, que és la recompensa. Tenim tendència, doncs, a veure l'altre d'una manera que després cau, perquè idealitzem l'altra persona. Al final estem projectant moltes coses que necessitem i que volem. Però després de l'enamorament, que està molt bé i que té una funció biològica, que és que ens aparellem, no recordem que som animals i que això té una funció de supervivència, no? Doncs després ha de venir l'amor, que és el que ve després, amb la convivència, amb el desgast de la convivència, amb totes les coses que sabem que van apareixent a poc a poc, i quan et cau precisament aquest mite que has fet de la persona, no? Doncs ara que la veig de veritat, ara l'estimo, que és diferent, em sento enamorada.
1: Clar, i que és el que queda, no? L'amor és el que queda. L'enamorament pot marxar, però en principi l'amor és el que queda, no?
2: Exacte.
1: Tu quins diries que són els principals ingredients o principals o els més imprescindibles que hi hauria d'haver en una recepta d'amor entre persones, però en el benentès, eh? Amb coses essencials, bàsiques, bones.
2: Jo penso que hi ha d'haver aquesta generositat, perquè jo penso que quan estimes un és generós, ja no només parlo de les relacions de parella, parlo amb els amics, amb la família, amb els pares, amb els germans, amb els fills. Hi ha d'haver generositat, hi ha d'haver presència, per exemple, és molt important la presència, hi ha d'haver escolta. Per mi la comunicació, les persones quan s'estimen, no cal que comuniquin en paraules, però comuniquen de moltes altres maneres, que és quan veus un amor, una complicitat, és que hi ha tantes coses que penso que són necessàries, i és per mi el ser-hi, el hi soc, malgrat l'amor incondicional, que a vegades està molt mitificat, és l'amor que sentim cap als fills, no? Que és aquest amor de t'estimo encara que no facis bé les coses. I això es pot aplicar a la parella, tot i que la parella ha de ser més condicionat l'amor, perquè no s'hi val qualsevol cosa, però sí que hem de tenir aquest punt també de val, no ets perfecte i jo estic aquí per acompanyar-te en aquest creixement. Per tant, un altre ingredient per mi important en l'amor és el creixement mutu, el voler créixer junts o juntes.
1: Admirar, l'admiració és també alguna cosa bàsica en aquesta recepta, perquè admirar és estimar, o aquí ja podem caure en sobrepassar-nos en l'admiració i per tant ja no és ben bé estimar.
2: Mira, jo crec que l'admiració està bé. Jo quan faig teràpia de parella, que en faig molta, una de les coses que els demano és quins valors, quines necessitats i quins desitjos tenen, no? Com a persones i aplicat en parella. I l'admiració és molt bo que hi surti, perquè l'admiració el que fa és que l'amor que es construeix, o sigui, és com una mena, com si posessis benzina al cotxe, no? Perquè funcioni. Doncs posa benzina al motor d'aquestes ganes de construir l'amor, que a vegades costa, de vegades ho engegaries tot a fer punyetes. Doncs l'admiració ajuda, però es pot admirar algú i no estimar-lo gens. Vull dir que és condició necessària però no suficient.
1: Ara em parlaves que fas teràpia de parella sovint. Tu com de seguida, o sigui, és una cosa que veieu fàcil els professionals, quan ve algú i t'adones que no sap estimar o que no té una manera bona d'estimar?
2: Hi ha coses que criden molt l'atenció, per exemple, quan hi ha molt control, això és terrible perquè desgasta la parella i al final és tan poc sa que primer la persona que necessita controlar pateix molt, però després acaba fent molt mal a l'altra persona. La dependència també, quan l'amor el tens condicionat a que siguis així i així com m'agrades. Un altre problema també molt comú és les parelles que estan juntes perquè no volen estar soles, no? El fet de no saber estar sol, de no saber estar sola, fa que al final acceptis qualsevol cosa, perquè per sobre de la parella està la meva necessitat d'estar acompanyat o acompanyada. I aleshores, evidentment, me'n passaré qualsevol cosa, perquè el més important per mi és això, la companyia, no?
1: Clar, et conformes, aleshores, no? Diguéssim.
2: Clar. Totalment, totalment, perquè pensa que és una qüestió de prioritats. Què és més important per mi? No estar sol o estimar bé algú? No estar sol, doncs això passa per davant de tot. I llavors, si m'estimen malament, doncs, bueno, doncs ho aguanto, perquè en trec una cosa que per mi és molt important i s'ha de treballar aquesta capacitat de viure sol o sola, perquè és el que fa que realment estiguem allà perquè volem, perquè ho triem, perquè el que t'he dit abans amb la definició de l'amor, l'amor es construeix, l'amor és una cosa que ens surt també, però també s'ha de construir, és importantíssim, sobretot també en parella, però també amb fills i amb família, amb amics, eh?
1: Per tant, estimar bé també se n'ha d'aprendre. A vegades sí. No tothom en sap, pel que sigui, perquè ha rebut o per qüestions familiars o perquè li han passat coses a la vida, a vegades estimes malament, però pots aprendre a estimar bé, no? Dedueixo?
2: Sí, jo crec que se n'ha d'aprendre i n'hem d'ensenyar. Pensa que les persones no tenim problemes només perquè nosaltres, jo, l'Helena, sóc d'una manera determinada. A mi també em condiciona no només qui sóc, on he viscut, quins pares he tingut, sinó la cultura que m'envolta. I en aquesta cultura tots sabem que abans ho deies, no? Aquesta cosa de l'amor romàntic, aquest patiment, aquestes dependències, els gelos vist com... No, si és gelosa és que m'estima molt. No, això no va així. Per tant, ensenyar i fer com una contracultura, que jo crec que ho estem fent una mica entre tots, del que realment significa estimar de veritat i practicar-ho. De fet, amb teràpia de parella venen parelles que poden estar més malament, però en venen que estan força bé i que el que venen a dir-te és val, volem millorar aquest aspecte, i això està molt bé perquè aquí estan fent això que tu dius, és volem aprendre a estimar-nos millor. Per què? Perquè se n'aprèn.
1: Clar, però quan ve una parella a fer una teràpia és perquè veuen que van mal dades i que allò podia acabar malament, no? Ningú ve perquè sí, per estimar millor, no? Vull dir que vens quan ja veus que allò, aquell castell comença a caure.
2: Sí, però jo tinc algunes parelles que no són parelles ara mateix, que són exparelles, que comparteixen, per exemple, fills i que venen a dir-te, ens ensenyes a fer-ho bé? Això és aprendre a estimar, i clar, està molt bé. Clar. I jo la primera vegada que vaig tenir uns els vaig dir, ostres, sou un exemple també per mi, m'esteu ensenyant moltes coses, no? Doncs això passa. A mi, jo en tinc. I això és just el que dius. No, no, és que estem en una situació on ens podríem fer molt mal i nosaltres el que volem és aprendre a estimar de la manera que ara ens hem d'estimar, no? I després hi ha parelles que sí, que els veus que estan força bé, avui n'he tingut uns, que inclús els he dit, però si no em necessiteu. I diu, ja, però sempre hi ha cosetes. I estan superbé, saps?
1: Les doncs, cosetes.
2: Doncs, clar, sempre hi ha cosetes. Doncs és que saps què passa, Helena? Que ens va molt bé, perquè aquí ens poses alguna tasca a casa o així, ens fas escriure i ella em deia, ostres, i com escriure realment et dona la consciència de coses que potser no hi pares prou atenció. Doncs aquests estan aprenent a estimar millor.
1: Veus? L'amor, Helena, en general, es demostra més amb petites accions constants. Allò que deies abans de posar la benzina, no sé, jo ara puc imaginar-me una llar de foc, no? Que, sí. Que primer el foc, quan arrenca, és molt gran, però que després d'haver algú que aquella llar de foc la vagi cuidant i vagi posant un tronc, ara un de més petit, sí. Ara que bufi per aquí, perquè si no toques la llar de foc, aquell foc s'apaga, no?
2: Que xulo això que has dit, aquest símil. Està molt bé, molt bé. Exacte, i a més aquí amb tema d'amor de parella hem d'esmentar l'Institut Gottman, una parella de psicòlegs, de terapeutes americans grans, grans, grans, que tenen moltíssimes hores de gravació de moltíssimes parelles, són com la patum de tot això de les relacions de parella, no? I ells què diuen? Que l'amor sa es construeix a base de petites coses, d'aquelles microconnexions que diem, microgestos d'amor, no? Doncs durant el dia et pregunto què tal t'ha anat, et comparteixo una foto d'una cosa que m'ha agradat, et porto una coseta que sé que t'agrada, la xocolata que t'agrada, quan passo pel teu costat et poso la mà, et toco un moment aquí a l'espatlla, coses d'aquestes, et miro amb un dinar i et faig un somriure. Aquestes parelles, les que practiquen això, els estudis ens demostren que són parelles que tenen un molt bon pronòstic. I si això no hi és, en canvi, pronostiquen doncs, el deteriorament de la relació.
1: Clar, a tu et deu haver passat, no?, que entra algú a la consulta, tu escoltes i veus com discuteixen i penses, això no ho salvarem, això passa o no?
2: Sí, però jo soc superoptimista.
1: Sempre,
2: jo sempre els hi dic, sí, aviam, venim aquí pel sí, perquè el no ja el tenim. Podeu sortir per la porta o us podeu separar? I tots dos diuen, sí, és veritat. Doncs, si venim aquí, venim a treballar, com tot. I les coses es poden salvar. Clar, que n'hi ha que veus que està més negra la situació que dius, ai, mare meva, no? Però, de veritat, que jo sempre penso que es pot intentar, i perquè he tingut casos que tenien un molt mal pronòstic i que han fet una feinada brutal i han tirat endavant. I és aprendre a estimar-nos. No ens... A més, tothom porta les seves coses, cadascú porta la seva motxilla. Llavors, quan veus que totes dues persones de la relació tenen ganes de treballar també la seva part personal, per exemple, hi ha una tasca, els hi dic, val, ara del que t'ha dit la teva parella, perquè els hi poso com una mena de deures, no? Els següents deures per la següent sessió de parella serà, què puc fer jo per millorar això que hem parlat avui? Oblida't de l'altre, del que ha de fer l'altre, perquè què fem? Posem el foc en el que l'altre ha de fer millor. Vale? I jo una cosa que els hi dic és, val, les sessions de parella també seran molt, què és meu d'això? Perquè quan t'acostumes a posar el focus en tu, agafes responsabilitat. I en canvi, quan el poses a l'altre, tu et sents com una víctima. Les víctimes realment tenen poder de canvi? Molt poc. Doncs no, hem d'activar el poder personal.
1: Clar. Per tant, aquí demanar a la teva parella perdó, disculpes, això també és un senyal d'estimar, no? De saber estimar.
2: Sí.
1: Reconèixer en un moment que no he estat bé, no ho he fet bé, o no t'ho he dit amb el to que calia dir-ho.
2: Totalment, totalment. A més, parlant precisament de Gottman descriu una cosa que es diuen els quatre genets de l'apocalipsi, que diuen que si està present aquests quatre factors estan presents en una relació de parella, prediu precisament que la parella es desgastarà i acabarà malament. Acabar malament no vol dir sempre separar-se, hi ha parelles que continuen junts i estan fatal.
1: Ja,
2: vale?
1: Que no sé què és pitjor.
2: I aquests quatre tenen a veure amb això que m'estàs dient del perdó, perquè són la crítica, vale? Que és quan ataques a la persona i no el que està fent, el menyspreu, que això és terrible, l'actitud aquella defensiva de no, això no és cosa meva, això és cosa teva, i després el bloqueig emocional, em tanco, no? Ells el que diuen i el que veuen amb totes aquestes hores de gravacions que tenen i estudis és que quan hi ha aquests quatre genets que diuen ells, la cosa va fatal. I aquí entra la incapacitat de demanar perdó, perquè és aquest bloqueig emocional, és aquesta actitud defensiva, és aquest menyspreu i és aquesta crítica, fixa't.
1: Clar.
2: Si això hi és, clar, demanar perdó, jo he de demanar perdó.
1: Clar, si algú et menysprea i critica constantment, o sigui, doncs adéu-siau, no?, al final. O sigui,
2: sí,
1: que,
2: però...
1: que això ja s'està convertint en un altre tipus de relació tòxica directament, potser, no?
2: Clar, però no saps la quantitat de coses tòxiques que hi ha, de relacions tòxiques que aguanten i que van tirant, perquè les persones tenim una gran capacitat d'adaptació. De fet, és una cosa que també ens pot ajudar a la supervivència. Ens adaptem fins i tot a guerres, no? Podem continuar fent una vida, encara que sigui precària, amb condicions molt dolentes. Doncs què passa? Que hi ha relacions de parella que són nefastes i que la gent continua allà acceptant crítiques, menys preus, etc. I a vegades tots dos t'acaben dient és que hem acabat sent la pitjor versió de nosaltres mateixos, perquè és com una reacció química que acaba fatal.
1: Sí, sí, clar, si una relació et fa patir d'aquesta manera, aquí no hi ha amor, això no és amor. Vull dir, aquesta també ha de quedar clara, no?
2: Sí, clar, l'amor em diu, és que m'estima. Sí, però t'estima malament.
1: Sí, clar. Sí,
2: llavors, no ens posem a discutir si tu et sents més o menys estimat. Jo ja sé que aquella persona és una bona persona, però no sap estimar. I aleshores, o n'aprèn o no pots quedar-te allà. Això és així. Perquè aquí s'ha d'activar la següent conducta importantíssima, que és que m'he d'estimar a mi mateixa.
1: Clar,
2: si permeto que no m'estimin, tampoc m'estic estimant a mi mateixa, perquè no m'estic protegint, no m'estic respectant a mi i a les meves necessitats, no?
1: Jo crec que això d'estimar-se a un mateix és un tema que haurem d'abordar un altre dia, perquè implica moltes altres coses i el trobo prou interessant. Mira, ja hem triat el tema del pròxim,
2: el tema
1: del pròxim mes, si et sembla bé. Vinga,
2: sí.
1: Elena Puigguitart, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Tu pots ser part del canvi.
3: En el 107 de la freqüència modulada.
0: Passió per la ràdio.

Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
2: I quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràntula i el barri baixant i el barri ballant.
3: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però, si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
4: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el Grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com

0: estiu. Sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
3: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, és veritat que la gent ja s'espera com més maleanteo, amb saps de ser d'estiu. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt camí per recórrer.
4: Tot el contrari, en les cartes de l'amor, ara juga el solitari.
5: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andoto Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
7: I parlant d'emocions.
8: 16.
9: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
6: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
10: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: 100% Empordà.
13: Radio Vila-sacra.
14: Radio Vila-sacra.
15: Radio Vila-sacra.
16: Radio Vila-sacra.
17: Radio Vila-sacra.
18: Radio Vila-sacra.
19: Radio Vila-sacra.
20: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
21: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
22: Ràdio Vila-sacra.
23: Ràdio Vila-sacra.
24: Ràdio Vila-sacra.
25: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
7: I parlant d'emocions.
8: 99.
26: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
27: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
0: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
2: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
3: Veig la lluentor que fa permet sentir a mà. Ara vindran els avis i ulls.
1: M'ho imagino.
4: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Un petó.
4: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
5: Cada dia fem un pas endavant.
0: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
6: És K25.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de...

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Jo conec un senyor que va venir d'Extremadura amb una mà davant i una altra darrere i avui dia no té una casa sinó que té blocs de cases. Com s'ho ha fet? No ho sé. Però no, no té una casa, no. Té blocs sencers i més d'un, eh? És a dir, llavors que hem de sospitar també que ha robat aquest home, o sigui que no hem de caure amb aquestes tonteries, perquè, a veure, hi ha gent que ho ha sapigut fer molt bé. Jo, mira, no tinc cap casa només que la que visc. O sigui que no... perquè no ens ha fet... vull dir que com va ser l'hora... vam estar a punt, però quan va ser l'hora ens va fer por i no ho vam fer-ho perquè tenim la canalla petita i això amb la por no n'hem sapigut. Allò que diu, una flor no fa estiu, eh? D'acord? Vinguen.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
8: Mare meva, quins oients que tenim.
9: Doncs sí, oients fidels.
8: Clar que sí.
10: Què vols?
8: No, increïble. Abraçada gegant.
10: Us estimo.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Em dic Gabriel Carricondo. Vaig a l'escola de Avinyonet Puigventós. M'agraden les músiques de pop o així de rock. M'agradaria Ràdio Avinyonet.
2: Em dic Paula Muñoz. El que m'agrada més de la ràdio és les entrevistes.
3: Em dic Judit Duran i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
4: Em dic Sangra Benjumea i el que més m'agrada és la música.
5: Em dic Ivet de la Fuente i el que més m'agrada de la ràdio és la comèdia i la música.
6: Em dic José Gómez i el que més m'agrada de la ràdio són les notícies.
7: Soc la Paula Fuentes i el que més m'agrada de la ràdio és l'energia que em transmet als locutors.
8: Confirmat. Original?
9: Sí.
8: Única?
9: Sí.
8: Creativa?
9: Sí.
8: Entenedora?
9: Sí.
8: Divertida?
9: I tant.
8: Intel·ligent?
9: Molt.
8: Innovadora?
10: La principal.
11: A més?
12: Sensacional.
11: Ei! A l'Alt Empordà.
9: Ah, quina sort!
13: Un espai de 5 estrelles.
14: Actualitzem.
15: Bon dia a tothom.
14: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
16: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
17: Moment per omplir de plantes casa teva, la terrassa, el balcó, el jardí i respirar. Vine a Centre Verd i trobaràs planta d'interior, secció de floristeria amb professionals de la flor tallada i preservada. I, a més, ara trobaràs un espai dedicat a la planta de baix consum d'aigua. Centre Verd, planta interior, animals, floristeria i decoració. Obrim de dilluns a diumenge amb pàrquing gratuït. Centre Verd a Salt, a prop de l'espai gironès i a centreverd.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
2: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya i s'eviten més de 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner. Va començar a funcionar fa uns 20 anys quan es va decidir tancar l'Hospital Psiquiàtric de Salt. La idea és que les persones puguin viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'atenció primària, de serveis socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
3: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar. L'hospitalització està demostrat que no és eficient des del punt de vista de la recuperació. És un trauma, moltes persones ho viuen molt i molt malament.
2: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets.
3: Evidentment no és un model perfecte, però és un model que avança en la línia de garantir drets. Això és el que li interessava a Nacions Unides i per això ens van convidar.
2: El Departament de Salut vol anar-ho impulsant a la resta de Catalunya.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
4: És evident que existen altres mundos.

0: obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
1: Aquí intentant canviar el món.
0: Que capgira. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
2: Un viatge en el temps. Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Di català. Gaudeix del que és. Generalitat de Catalunya.

està molt clar, i cada dia més, que se'ns intenta manipular des de tots els punts i sectors. Que campi qui pugui és la llei dels senyors. I el bla, bla, bla, el que molts escolten sense pensar. Nosaltres no, família. Nosaltres preferim pensar, observar i treure conclusions ja de buena mañana.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria. Yeah,
2: yeah. Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: punt per dir sí?
1: Yes.
0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
2: Pareu bé l'orella.

0: I parlant d'emocions.
1: Impulsem la cultura.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, l'Armentera.
3: Ha nevat aquesta nit sobre els camps de l'Armentera. Qui ho ha dit? Són pomeres que han florit amb amor i sense espera. Del vell cim del campanar, abastes amb la mirada tot el pla. L'espasa del Fluvià traspassa, desenveïnada, els sembrats i els olivets, vinyes, erms i fruiteredes, els indrets on els pollancres, coll drets de l'aire, esquincen les sedes frec a frec de l'horitzó. Allà on la mar es congria, la claror de Sant Pere Pescador ha gessat prop la badia. Armentera d'amples fulls, escrits per la rella ardida, tens corulls els graners i al fons dels ulls la llum que et dona la vida.

Ràdio Vila-sacra no tenim la més gran de les audiències. No. No tenim tot allò que tu voldries. No. Ni tan sols sabem endevinar què és el que voldries. Doncs no. A Ràdio Vila-sacra només tenim tots els arxius de tota una vida de ràdio. I a més, sincerament, això sí ho tenim per tu 24 hores al

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Molt bon dia. Aquesta segona meitat de setmana vindrà marcat per un canvi de temps. Per una banda, un petit embussament d'aire fet en alçada procedent del sud de la península viatjarà cap a nosaltres i, per altra banda, un solc ben profund de l'Atlàntic també ens anirà intentant creuar. Això farà que baixi la temperatura, es normalitzi i també aquest canvi de temps vindrà acompanyat de precipitació, una pluja que podria ser de forma general. De moment, però, abans no arribi aquest canvi de temps, parlem de calor. Tenim un avís de calor nocturna a tota la meitat sud del litoral i també una mica de vent de mestral que bufarà. El dijous, en general, doncs, al matí, un ambient molt ennuvolat, núvols alts i mitjans que viatjaran del sud-oest a nord-est i fins i tot poden deixar algun petit plogim, també núvols baixos cap a la zona de la costa central i alguns xàfecs ja davant de matí a la zona del Pirineu i Prepirineu occidental, però en general serà un matí força ennuvolat. I a la tarda canviarem els núvols per la pluja. Per una banda, tindrem ruixats amb tempesta i localment acompanyats de fenòmens de temps violent al nord de les comarques gironines i també més cap al vespre al Pirineu i Prepirineu occidental. És possible també que arribi una banda de precipitació per les comarques del sud del país i la temperatura que en general començarà a baixar. És per això que hem emès un avís d'intensitat de pluja de les comarques del nord de Girona i també al vespre a comarques del Pirineu. La nit de dijous a divendres es formarà una petita baixa davant de la costa de catalana que provocarà que la matinada de divendres hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país, però encara una situació que haurem d'anar seguint. No està gaire clara. El matí de divendres serà més tranquil i de nou a la tarda amb ruixats i tempestes a punts del Pirineu i de l'interior. Al vespre aquesta precipitació s'intensificarà a la Costa Daurada, on podrà ser molt intensa, i de cara al cap de setmana seguirem amb aquesta baixada de la temperatura. De fet, la temperatura es normalitzarà després de molts dies estant per sobre de la mitjana i la inestabilitat seguirà molt acusada i, per tant, parlarem de ruixats i tempestes a molts punts del país. Dissabte, preferentment a la meitat oest, i diumenge a més punts. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
1: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
5: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen celeritat a l'administració per poder accedir a les ajudes que preveu la norma. El govern de la Generalitat assegura que ja ha començat a desplegar el Pla Cura, l'acord per agilitzar els tràmits del sistema de dependència. A Catalunya, alguns d'aquests tràmits poden arribar a 600 dies d'espera. La secretària d'Afers Socials, Carolina Omar, explica els dos canvis principals que s'han desplegat.
2: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
1: El tema ha tornat a l'actualitat després de la denúncia pública que va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats del sistema de dependència per atendre la seva mare de 100 anys i va rebre milers de missatges de persones que denuncien situacions semblants. Recull

0: informació, música, entreteniment.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

El viscut per experiència no ens aclareix, família, què és el que avui podríem fer. Fer per fer no és el que més de gust em ve ara mateix. Fer per fer és massa fàcil per l'experiència de la ment. La saviesa del viscut, fet de l'experiència del sentit. Fer per fer. L'experiència, la saviesa, ens fa preocupar-nos per oferir molt més que fer per fer. Ja ho sabeu, família. Fer per fer no és el que més ens convé. I menys en aquesta sintonia, que avui també comencem amb una dulce sintonia.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Sense pla i feia. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
2: Hola a tothom, com esteu? Cantarem la canya. Sí, com ho sentiu? Cantar la canya, com molts de vosaltres sabeu, vol dir confessar la veritat a desgrat. Dir-li a algú la veritat sense gaires contemplacions, buidant el pap, tu. Joan Amades, destacat etnòleg i folclorista català i ja conegut per tots vosaltres, apunta que també significa obligar algú a dir la veritat. Segur que vosaltres l'heu sentida o fins i tot l'heu posada en pràctica, segur. Per parlar de l'origen d'aquesta frase feta, permeteu-me que faci una miqueta d'anàlisi etimològica del terme canya. Canya és el terme amb què es designa la tija de diferents poàcies lignificades. El seu nom prové del llatí canna, amb dues enes, i del grec canna, amb dues enes i ca. Segons Amades, el significat de la frase el trobem en el costum ja antic d'assentar deutes i deures. Sembla ser que en alguns oficis, per calcular la feina feta i en algunes botigues per calcular el valor dels articles venuts a fiar, s'utilitzava una fusta per enregistrar els moviments de compra-venda, els tractes entre amo i treballador, etc. Era una fusta, un bastó, una talla, una canya. Rebia diferents noms. Se la serrava pel mig de llarg a llarg i cada una de les parts, comprador, venedor, amo, treballador, se'n quedava un tros. Aleshores, quan calia establir una quantitat, les dues parts de la fusta es posaven de costat i amb un ganivet es marcava un tall que agafés equitativament els dos trossos de fusta. Això sí, cap de les dues parts no podia afegir-hi cap marca més, sense que l'altra part ho sabés, esclar. Era una manera de passar comptes. Cadascuna de les parts presentava el seu bastó amb les seves marques, que havien de ser les mateixes per banda i banda, com a manera de comprovar les gestions fetes. Avui dia això ho fem amb factures. Sembla ser que era un sistema força estès per tot Catalunya. Era freqüent entre bosquerols i carboners, per exemple, perquè quedés prova de les carretades de llenya o de carbó que s'havien fet. Cantar la canya, doncs, era acceptar el compte real, el càlcul real dels comptes que revelava la canya. Algunes variants d'aquesta frase feta són cantar la cartilla o cantar les 40, frases que també trobem en castellà.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: La cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins de collita pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic: el benestar i la satisfacció del visitant.

0: 1 de Ediciones Radio.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
2: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: reformat, dues habitacions, dos banys, ben comunicat.
1: Però el preu és massa alt, no et sembla?
0: Em pensava que els preus dels lloguers estaven regulats.
2: Tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer? Saps què és una zona de mercat residencial tensat? T'agradaria consultar l'índex de referència del preu del lloguer? Si estàs buscant un pis i vols informar-te sobre aquestes qüestions i moltes d'altres, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: tot el que s'ha treballat des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és d'accés públic i es troba recollit al portal lingüístic i qualsevol persona hi pot accedir i fer-se seva la normativa que s'hi recull.
1: La bici em dóna més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
2: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç. En bici, anem bé.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.

0: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la Fònica.
0: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.

0: Avancem junts.
1: Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
2: Va, va, va, per favor.
1: Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
3: Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
1: Anem?

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys t'ho esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: comença a haver-hi nivell.
1: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.
4: I parlant d'emocions.
5: 87.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Molt bon dia. Aquesta segona meitat de setmana vindrà marcat per un canvi de temps. Per una banda, un petit embussament d'aire fet en alçada procedent del sud de la península viatjarà cap a nosaltres i, per altra banda, un solc ben profund de l'Atlàntic també ens anirà intentant creuar. Això farà que baixi la temperatura, es normalitzi i també aquest canvi de temps vindrà acompanyat de precipitació, una pluja que podria ser de forma general. De moment, però, abans no arribi aquest canvi de temps, parlarem de calor. Tenim un avís de calor nocturna a tota la meitat sud del litoral i també una mica de vent de mestral que bufarà. El dijous, en general, doncs, al matí, un ambient molt ennuvolat, núvols alts i mitjans que viatjaran del sud-oest a nord-est i fins i tot poden deixar algun petit plogim, també núvols baixos cap a la zona de la costa central i alguns xàfecs ja davant de matí a la zona del Pirineu i Prepirineu occidental, però en general serà un matí força ennuvolat. I a la tarda canviarem els núvols per la pluja, però una banda tindrem ruixats amb tempesta i localment acompanyats de fenòmens de temps violent al nord de les comarques gironines i també més cap al vespre al Pirineu i Prepirineu occidental. És possible també que arribi una banda de precipitació per les comarques del sud del país i la temperatura que en general començarà a baixar. És per això que hem emès un avís d'intensitat de pluja de les comarques del nord de Girona i també al vespre a comarques del Pirineu. A nit de dijous a divendres es formarà una petita baixa davant de la costa de Catalana que provocarà que la matinada de divendres hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país, però encara una situació que haurem d'anar seguint. No està gaire clara. El matí de divendres serà més tranquil i de nou a la tarda amb ruixats i tempestes a punts del Pirineu i de l'interior. Al vespre aquesta precipitació s'intensificarà a la Costa Daurada, on podrà ser molt intensa, i de cara al cap de setmana seguirem amb aquesta baixada de la temperatura. De fet, la temperatura es normalitzarà després de molts dies estant per sobre de la mitjana i la inestabilitat seguirà molt acusada i, per tant, parlarem de ruixats i tempestes a molts punts del país. Dissabte, preferentment a la meitat oest i diumenge a més punts. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu Esclat.
7: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: I parlant d'emocions.
1: 76.
3: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen altres mundos.
2: Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.

0: A la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.
2: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
3: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls amb Fèlix Martín des de Girona.
1: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
2: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
1: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
3: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò, aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall.
1: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000.
4: La xarxa de comunicació...

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Retru, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar a molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: aturem-nos un moment i respirem.
1: Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
4: I simpum.
5: No sona. Ressona. Ressona. Ressona.
6: Oh my God!
7: Això és la caixa de sorpreses.
8: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
9: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: I parlant d'emocions.
1: 98.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
7: Hola, soc el meu tercer moment. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril del Nil, posa tigel amb mel.
6: Moltíssimes gràcies, moltíssim, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.

0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Soc la Rita Martínez. T'envio moltes forces a tu perquè et tiris endavant la ràdio. Que no et desfalleixis. Vale? Adéu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Hey, això és Ràdio Vila-sacra.
7: Què, què?
9: Que això és Ràdio Vila-sacra.
10: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
4: A les 6 del matí.
5: I parlant d'emocions.
6: 27.
7: Vale.
8: Un matí més amb alegria, amb amor, amb passió, amb ganes, amb entusiasme, amb això, amb allò, aquí, allà. Totes aquelles coses que sabem que us agraden, totes aquelles coses que tenim preparadetes per vosaltres. Si és que què més podem demanar-li al destí que està tots juntets i arreplegadets aquí? Tenim el xocolata. Xocolata ja el tenim aquí, ben disposat, aquí preparadet, tenim els xurros, bons presents, xurros. Tenim les ensaïmades, per gent que no li agrada dir els xurros, tenim uns rosanets, macos i bonics, i calentets. Tenim uns dònuts, hem portat uns dònuts, uns carquinyolis, els carquinyolis també els hem portat. Els melindros, no ens poden faltar melindros aquí, al nostre programa. Els melindros són imprescindibles per la nostra vida quotidiana. Sense melindros no som ningú. Per tant, ho tenim tot disposat, ho tenim tot preparat. I, a més, d'una manera desorbitada, us diré que estem obsessionats amb vosaltres. Us necessitem, sou imprescindibles en la nostra vida diària. Sou com aquell rayito de luna que el nostre cor necessita sentir...

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Molt bon dia. Aquesta segona meitat de setmana vindrà marcat per un canvi de temps. Per una banda, un petit embussament d'aire fet en alçada procedent del sud de la península viatjarà cap a nosaltres i, per altra banda, un solc ben profund de l'Atlàntic també ens anirà intentant creuar. Això farà que baixi la temperatura, es normalitzi i també aquest canvi de temps vindrà acompanyat de precipitació, una pluja que podria ser de forma general. De moment, però, abans no arribi aquest canvi de temps, parlem de calor. Tenim un avís de calor nocturna a tota la meitat sud del litoral i també una mica de vent de mestral que bufarà. El dijous, en general, doncs, al matí, un ambient molt ennuvolat, núvols alts i mitjans que viatjaran del sud-oest a nord-est i fins i tot poden deixar algun petit plogim, també núvols baixos cap a la zona de la costa central i alguns xàfecs ja davant de matí a la zona del Pirineu i Prepirineu occidental, però en general serà un matí força ennuvolat. I a la tarda canviarem els núvols per la pluja, per una banda tindrem ruixats amb tempesta i localment acompanyats de fenòmens de temps violent al nord de les comarques gironines i també més cap al vespre al Pirineu i Prepirineu occidental. És possible també que arribi una banda de precipitació per les comarques del sud del país i la temperatura que en general començarà a baixar. És per això que hem emès un avís d'intensitat de pluja de les comarques del nord de Girona i també al vespre a comarques del Pirineu. La nit de dijous a divendres es formarà una petita baixa davant de la costa de Catalana que provocarà que la matinada divendres hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país, però encara una situació que haurem d'anar seguint. No està gaire clara. El matí de divendres serà més tranquil i de nou a la tarda amb ruixats i tempestes a punts del Pirineu i de l'interior. Al vespre aquesta precipitació s'intensificarà a la costa Daurada, on podrà ser molt intensa, i de cara al cap de setmana seguirem amb aquesta baixada de la temperatura. De fet, la temperatura es normalitzarà després de molts dies estant per sobre de la mitjana i la inestabilitat seguirà molt acusada i, per tant, parlarem de ruixats i tempestes a molts punts del país. Dissabte, preferentment a la meitat oest i diumenge a més punts. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu i Esclat.
7: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Res del món no existeix fora d'això.
1: La cultura que batega les nostres venes.
2: Sigues cultura, parla català.
1: La que ens connecta a la nostra terra.
2: Sigues cultura, parla català.
1: Catalunya. Els paisatges de mar i de muntanya.
2: Sigues cultura, parla català.
1: A la nostra gastronomia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Que bo!

El calendari azteca, també conegut com la Pedra del Sol, és una de les obres més emblemàtiques de la civilització azteca. Aquesta gran pedra circular, tallada en basalt i amb un diàmetre de gairebé 4 metres, no era en realitat un calendari en el sentit modern, sinó més aviat un monument simbòlic que representava el cosmos i la concepció azteca del temps. Al seu centre hi ha el rostre de Toniatú, el déu del sol, amb la seva llengua estesa com un ganivet de sacrifici, simbolitzant la necessitat de sang per mantenir el cicle solar. Al voltant de Toniatú hi ha 4 quadrants que representen les 4 eres o sols anteriors, cadascun acabat en cataclismes com l'aigua, el vent, el foc i els jaguars. L'anell exterior mostra els 20 dies del mes azteca, cadascun representat per un glif únic, com el conill, la casa o el caimà. A més, hi ha anells concèntrics que representen els 52 anys del cicle calendari azteca, conegut com el nou foc, un període crucial on els asteques realitzaven cerimònies per assegurar que el temps continués.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: la sacra.
1: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
2: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava.

online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts! Vinga, molta força!
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Torna a connectar amb la vida.
6: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
7: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
0: Vinga, som-hi! Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
8: Genial, se n'hauria de parlar molt més. Que sóc una dictadella, sóc de les primeres, ja des de tota la vida.
3: Adéu. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
7: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
9: Sigues intel·ligent.
10: Fer volar la imaginació.
11: Sí.
12: Eternament.
9: Ai.
11: L'opció dels que en saben.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península. És una de les mesures per donar assistència als perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Es tracta que organitzacions de protecció a la infància es facin càrrec de l'acollida i la cura d'aquestes menors. En paral·lel, s'ha d'estudiar la situació dels menors identificats, prop de 2.200, i la ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, ha assegurat que s'aplicarà la norma normativa per protegerlos y acogerlos.
2: Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad.
1: Declaracions de Saiz a Radio Nacional l'endemà que la Comissió Europea pressionés a Espanya perquè expulsi tots els migrants cap al Marroc, també els que són menors d'edat.
3: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
4: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
2: Au, espaigironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, jo sóc la Gemma, la mestressa de Red Peppers, una agència de comunicació i màrqueting dels sectors agroalimentari, turístic i gastronòmic. I la veritat, el que fem a la nostra agència és visibilitzar negocis d'aquests sectors d'especialitat. Al final, jo tinc una frase que és com el nostre mantra, i és que no serveix de res elaborar o produir o cuinar el millor producte del món si qui te l'ha de comprar no ho sap. Per tant, nosaltres creiem que per assolir l'excel·lència i per realment viure de la ramaderia, de l'agricultura, de la gastronomia, no, de la restauració, és important que el client potencial conegui el que està, bueno, el que es fa, i donar-li valor al producte. Llavors, la comunicació i el màrqueting són accions, són canals que ens permeten això, donar valor al producte, donar valor al projecte que hi ha al darrere, crear consciència, i al final a mi és personalment i professionalment el que em mou, no? Llavors, com a agència treballem sobretot en valors i sempre basant-nos en resultats i conversions, ja que, bueno, el màrqueting és això, no? Estratègies per aconseguir vendre més. Llavors, bueno, per mi és un orgull dedicar-me, diguéssim, a aquest nínxol, al sector agroalimentari, turístic i gastronòmic, doncs perquè per empatia, per valors, i perquè al final gaudeixo molt de la meva feina, i que millor que fer-ho d'un sector, doncs, que t'apassioni i que admires com el sector primari o la restauració, que tant gaudeixo. Una abraçada.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Mira.
2: Temporada-alta.com.
3: Sí. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que Déu està escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà, és el cumpleanys del marit de la Caterina. I a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que estaran molt contents i el ballaran. Eh? Si vols apuntar-ho, t'ho apuntes.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Mentre el termòmetre es dispara posant en risc els boscos, les ciutats acumulen calor. SATSE Catalunya reclama un pla específic de protecció per a les infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor cada vegada més intenses i persistents. El sindicat considera que les actuacions preventives vigents no donen resposta a uns professionals sanitaris exposats durant hores de temperatures extremes, desplaçant-se entre domicilis, carregant material assistencial i atenent pacients en habitatges on no hi ha climatització o fins i tot ascensor. D'aquí que reclamen a la sanitat pública concertada i privada mesures específiques per garantir condicions laborals segures i una atenció de qualitat a la ciutadania. Magda Moyano és delegada de SATSE.
2: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, demanem sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir en la mida possible alguns horaris quan la situació sigui extrema.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
5: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.

0: preguntes sense resposta.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos,

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
2: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de Benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar, taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
3: Un viatge en el temps.
4: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
5: Tria Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
6: Agrobotigues.cat, el portal de venda online de productes cooperatius de proximitat. Embotits, vins, olis, fruita fresca, fruits secs, mel... En menys de 72 hores, del camp a casa, en un sol clic. La venda de proximitat està regulada.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: passió i ganes cap a la cultura popular.
1: Josh?
2: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
3: Radio Vila Sacra!
2: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
3: Radio Vila Sacra!
2: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
4: Perquè ho tinguin en compte.
5: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Davant la previsió que les calorades seran un fet habitual i faci disparar el consum energètic i, en conseqüència, el preu, Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha posat en marxa la seva primera comunitat energètica perquè comerços, però també famílies vulnerables, puguin reduir la factura de la llum. Els detalls, Gemma Esteve.
2: Les plaques fotovoltaiques s'han instal·lat a la coberta del centre cívic i poden produir més de 50.000 kWh d'electricitat cada any. L'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, explica que aquesta energia anirà destinada a famílies vulnerables i als comerços del poble. Calcula que s'hi acolliran una vintena d'establiments que podran reduir la factura de la llum sense haver d'invertir en plaques solars.
3: El comerç local, que tots sabem a tots els municipis en quina situació està, si podem ajudar una miqueta en aquest sentit, que almenys a nivell de costos energètics i concretament els elèctrics, pues els hi baixi, pues escolta, és un... creiem que és una ajuda que pot beneficiar els santperencs en general.
2: Al setembre s'obrirà el procés de selecció i està previst que els beneficiaris puguin començar a utilitzar l'energia al novembre. També tindran accés a una plataforma per consultar el consum i assessorament en gestió energètica. El projecte forma part de la línia d'ajuts de la Diputació de Girona per impulsar comunitats energètiques.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
0: Escolta,

tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Cap a lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer, aquells que no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre fons d'emergència social. ASC, Catalunya contra el Càncer. Dona a ASC.es.
4: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Salvador Dalí pinta amb un somni.

0: Benvinguts a la música.
1: Jo l'estic, l'estic, l'estic, l'estic, l'esmoi.
0: Benvinguts a les notícies. I benvinguts a l'humor.

no sé com ho veieu. I em refereixo al panorama en general, que ara mateix no sabria dir si em sembla bé o em sembla mal. Potser això tant se val, ja que les factures les haurem de pagar igual. La vida són dos dies i de moment no s'ha enamorat de nosaltres cap esquimal. Per això potser que deixem fer els que volen protagonisme sense mals rotllos ni cinisme, que lo nostre és l'amor, de buena mañana molt millor. I si estem junts, a l'acabar la setmana, enriquidora, ens disposarem a menjar xocolata amb xurros, fins ara, tot i en presència de l'Aurora.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots. Ràdio.

0: informació, música, entreteniment.
1: El primer pas a la Lluna va canviar la humanitat. Les d'un fill et canvien el món. Caminar per la muralla xinesa és un viatge en el temps. Passejar pels teus carrers és part de la teva història. Fer el cim a l'Everest és una gesta. Quan l'enxaneta fa el cim, aixeca passions. Hi ha històries que poden ser petites per al món, però són les més importants perquè són les teves. A la teva ràdio local, sentim com

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.

0: Chica, Tica i Ballarica.
1: La plaga d'afegir el pronom és a verbs que no són pronominals, ja fa temps que la tenim ben integrada també. Diu que tot va començar amb el clàssic caures. M'he caigut. I s'han anat estenent com una taca d'oli a altres verbs. Fins i tot hi ha qui és capaç de dir em callo i quedar-se tan ample. De vegades el pronom sí que hi ha d'anar, però cal que pareix atenció a la sintaxi. Em cauen els cabells, el pronom fa una funció de reflexiu, em cauen a mi. Mentre que les fulles dels arbres es cauen, el pronom no hi fa cap funció. Si dubteu, un bon truc és treure els pronoms per veure si la frase grinyola. Normalment funciona. Les fulles dels arbres cauen. Funciona perfectament. No només passa amb caure o callar. Aquesta plaga pronominal s'ha estès als verbs passar, seure, baixar, per dir-ne els més habituals. Em passaré per casa vostra a recollir el paquet. Mec! No hi havia lloc i va seure's a terra. Mec! Baixeu-vos del cotxe ara mateix. Mec! Refieu-vos de la vostra intuïció lingüística.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
2: Hola, em dic Alba Imeric. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema.

0: les vacances marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo. Deixarem el trasllaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Estalvi a tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o Esclat més proper i comença a estalviar.

Si crides més, tu passes més bé. Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: tireu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Miri, jo volia opinar d'això de la separació. Jo, en aquest cas, sóc àvia. Àvia de la part del noi. La dona actualment demana molt la igualtat i ho trobo perfecte perquè ha de ser així. Tots som sers humans i la dona ha de ser igual que l'home. Però ho demana amb tot, menys amb això. Perquè quan una parella se separa no hi ha igualtat entre l'home i la dona. Si més no, l'home se n'ha d'anar de casa amb una mà davant i l'altra al darrere. Ell es queda amb el pis, es queda amb les coses, es queda amb el nen. I ell ha de demanar, com si diguéssim, permís per poder veure el nen, per sortir amb el nen, perquè ella li nega moltes vegades la seva llei, la llei que li ha donat, les lleis que hi ha ara. I si l'home, la dona es posa, es tanca i es diu que no, pues no, el nen no te'l deixo. Moltes frases que es diuen avui en dia. Jo em pregunto com poden dir amb el nen que no li deixen el pare, perquè el pare és igual que ella, ella és la mare i ell és el pare, no li deixa el nen. Si un cas el comparteix en aquests moments de la separació, eh? I això ho trobo molt injust, que l'home hagi de continuar pagant el pis, que és la seva obligació perquè l'han comprat amb els dos, però ell se n'hagi d'anar d'allà. Per què? Si ella treballa i guanya el seu sou, doncs no. Ho miren pel nen, però ella s'ho queda tot. Això no és igualtat, pel meu punt de vista.
4: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres?

0: Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
1: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La verema d'enguany es consolida com la prova definitiva del canvi climàtic, un fenomen que afecta a Catalunya i a tot l'arc mediterrani. El Penedès n'ha estat la més primerenca de la història, s'ha avançat un mes. Les varietats autòctones són les que millor resisteixen les onades de calor. La sequera dels últims 4 mesos minvarà la quantitat de la collita, tot i que d'una qualitat excel·lent. Francesc Olivella, director de la DO Penedès.
2: Encara no hem pogut tastar cap vi, però el raïm sí que hem pogut tastar, els hem pogut veure, els hem pogut veure el grau de maduració i està sent òptim, està sent excel·lent. No hi ha malalties, el raïm és molt sa, la maduració, tot i que amb aquesta calor tan excessiva, però està sent correcta, les acideses bé.
1: A la vinya s'hi suma la preocupació per la caiguda mundial del consum, del voltant del 30%. Per protegir els pagesos d'un possible tap de vendes, el Priorat estrena un pioner sistema de reserves de vi en lloc de destruir el raïm a la planta. Jaume Balaguer, president de la DOQ Priorat.
3: A veure, a diferència de la cervesa, el vi només tens una oportunitat a l'any per fer-ho i només tens raïms per fer-ho. Si tu el que fas és destruir el raïm, com és l'estratègia de Barenberg, estàs condemnant un any sense collita. Si resulta que el mercat se reactiva i no tens collita, què fas? Aquest espai de mercat te l'han pres a altres zones.
1: Així garantiran que tot el raïm entri als cellers, a la vegada que asseguren que aquest vi serà destruït si més endavant no pot sortir al mercat.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
7: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
6: I això?
7: Cal saber triar en temps estranys.
8: Més música.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura.
1: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
0: Centre Kaplan, psicologia, logopèdia, neuropsicologia, psicologia de la gent gran. Majors de 60 anys, prevenció, seguiment, consulta, orientació familiar.
2: Centre Kaplan, telèfon 972 25 57 57.

L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: Vila-sacra. Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
1: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
2: Ai, carai!

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Roba d'una estrabada una cadena d'or a la Jonquera i, quan el detenen, se l'intenta empassar. Els Mossos i la policia local van arrestar l'home per un presumpte delicte de robatori amb violència. Detingut a l'Escala, un home de 23 anys per 7 furts en només 15 dies. El juliol ja havia estat detingut dues vegades més per delictes similars. Us hem comentat alguna vegada que hi ha cervells que no tenen remei, doncs això. Nova alerta per una estafa telefònica a Figueres. Tant Comerç Figueres com l'Ajuntament han advertit que en els últims dies un individu, a qui encara no han identificat, ha trucat a diversos establiments de la ciutat i, fent-se passar per un conegut del seu interlocutor, a qui li ha piratejat els comptes bancaris. No us fieu de ningú. Per telèfon, res de res. Està així el tema ara mateix.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: I parlant d'emocions.
3: 46.
4: Exacte. Tiri, tiri, tiri.
5: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
6: Vale.

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: me creer.
1: Apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
2: Un i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
3: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
2: Notaràs la diferència.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients que han estat multats mentre conduïen un dels seus vehicles. El recàrrec el cobraven sota el concepte de despeses de gestió de la multa per la feina de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei. A més, es determina que és una càrrega econòmica desproporcionada pel client. En aquest cas, el Departament de Consum ho considera una infracció molt greu, perquè hi ha l'agreujant, que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment es va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas el va denunciar l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
8: Salut i força al Canuts!
9: Xica, tica i ballarica.
10: Per la màgia del moment.
9: Balleu, balleu.

0: en el 107 de la FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.

0: fliparás. Alucinarás. Vols deixar-nos un missatge?
1: Em pots fer un favor molt gran? Me pots posar Begin de Begin? Perquè estava mirant fotografies del meu marit i mira, m'ha posat molt trista. A veure si m'animo una miqueta. Si vols que te digui, va ser el dia que mos han promès. Mira, fa 58 anys. Pues mira, em va dir, vine, estàvem en el ball, diu, vine, diu que ballarem una peça, diu, i aquesta no l'olvidarem mai. I va ser Begin de Begin.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família. Per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu.

0: El Ministeri de Sanitat preveu que d'aquí 3 mesos els metges ja podran receptar tractaments amb preparats de cànnabis. Serà un cop l'Agència Espanyola de Medicaments publiqui la formulació i dosi exacta del tractament i un primer llistat d'usos terapèutics autoritzats que la ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta en ampliant.
1: Hablamos de situaciones muy concretas en los que este abanico terapéutico se amplía, como puede ser en casos que, de pacientes que puedan tener dolor crónico, pacientes que puedan tener espasticidad o algunos casos de epilepsia o también personas que sufren náuseas y vómitos posteriores a la quimioterapia. Pero en un futuro creemos y consideramos que seguramente estas indicaciones se amplíen según la evidencia científica también se vaya ampliando.
0: El reglament que ha aprovat el Consell de Ministres estableix que només un metge especialitzat podrà fer receptes i només com a últim recurs quan fallen els tractaments convencionals. A més, només es podrà obtenir des de les farmàcies dels hospitals i els laboratoris estaran obligats a acreditar l'origen del producte. Sanitat assegura que els beneficis dels tractaments amb cànnabis tenen un ampli consens mèdic. Tot i això, el seu ús no estava regulat a Espanya, a diferència d'altres països europeus com Alemanya o Itàlia.
2: La regularització de l'ús mèdic del cannabis s'ha rebut de forma positiva entre el col·lectiu mèdic, però adverteixen de les contraindicacions. Des del Col·legi de Metges de Catalunya, la doctora en psiquiatria infantil Rosa Calvo subratlla que la dispensació es farà des del servei de farmàcia dels hospitals.
3: L'ús de productes derivats del cannabis en aquestes indicacions

0: el principal psicoactiu de la marihuana.
1: Estem d'acord en regular el consum del cànnabis amb finalitats mèdiques, però pensem que pot facilitar una drecera que no s'aplica a altres medicaments. Assumim que el cànnabis és una substància natural, quan en realitat té molts components fomentats a través d'enginyeria genètica, i que el que realment acaben podent promoure són problemes de salut com psicosi o com addiccions.
0: I fonts mèdiques admeten que informalment alguns metges plantegen als pacients, sobretot en casos de malalties oncològiques i de paliatius, la marihuana com una opció per mitigar el dolor.
2: Pensa, pensa.

0: Propostes en xarxa.
1: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, talladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Caltrapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats al casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Caltrapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.

0: viatge en el temps.
1: Radio Villa Sacra 107 FM.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: L'alimentació en la perimenopausa. La perimenopausa és l'etapa normativa femenina que esdevé uns anys previs a la menopausa, que aquesta inicia un any després de l'últim cicle menstrual. Generalment, la perimenopausa comença al voltant dels 40 anys, tot i que es pot presentar més precoç o tardana. És on hi ha més probabilitat d'experimentar sintomatologia com fogots, canvis d'humor o alteracions de la son, entre d'altres, pels desequilibris hormonals, sobretot pel que fa als nivells d'estrògens. A través de l'alimentació i d'alguns nutrients, es pot afavorir l'equilibri hormonal i reduir sintomatologia o prevenir patologies típiques de la menopausa, com l'osteoporosi. Per tant, es recomana seguir hàbits de vida saludables que millorin la situació, com mantenir una vida activa i realitzar exercici de força, un descans suficient i una alimentació equilibrada i rica en tots els macronutrients. Proteïnes de qualitat, hidrats de carboni complexes i greixos saludables. També hidratar-se, tenir certa exposició solar i evitar tòxics com el tabac o l'alcohol. Per altra banda, cal assegurar l'aport de certes vitamines i minerals a través de la dieta. És de vital importància valorar la ingesta de calci i els nivells de vitamina D en sang. En cas de no ser suficients, cal suplementar-los amb la recomanació d'un professional sanitari i també assegurar-los a través dels aliments, com per exemple lactis o derivats d'ovella i cabra, cols, peixos blaus petits, fruits secs o tofu. És recomanable consumir 2-3 cops per setmana llegums i un d'ells ric en fitoestrògens, com la soja o els pèsols. Assegurar la vitamina C a través de cítrics o pebrots i el seleni menjant una nou de Brasil al dia. Usar oli d'oliva verge extra per amanir i afegir fruits secs i llavors als plats. Pot ser interessant la chia i el llimol per assegurar l'omega 3. És important donar suport a un correcte funcionament del fetge amb vegetals i hortalisses com la carxofa, les crucíferes, la col, la coliflor o el bròcoli i afegir cúrcuma amb pebre als plats que vulguis. La fruita ha de ser-hi present cada dia, ja que portarà antioxidants. I si es pren cacau pur o xocolata negra en petites dosis superior al 85% cacau, també enriquirà en magnesi la dieta. Finalment, cal reduir l'ús de plàstics, els aliments proinflamatoris com fregits, menjar ràpid, ultraprocessats, brioixeria i farines refinades. Si tens al voltant de 40 anys i comences a percebre certa simptomatologia, com alteracions del cicle menstrual, insomni, més alts i baixos emocionals o canvis en el pes i la composició corporal, procura seguir tots aquests consells per tal d'augmentar la síntesi d'hormones i millorar els símptomes característics d'aquesta etapa.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: A Ràdio Vila-sacra...
0: Calma.
3: Ara ens toca.

Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Crusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Crusli, l'expert en civada.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Falset, el Priorat acollirà un nou centre en recerca enològica, que vol ser la referència a Catalunya en innovació vitivinícola. Es tracta d'enolab.cat, una infraestructura impulsada pel Departament de Recerca i Universitats amb una inversió de 4 milions d'euros i que vol estar operatiu a finals del 2028. Tarragona, Manel Sastre.
2: Enolab.cat integrarà la recerca científica i l'anàlisi de dades en un mateix indret. El centre disposarà d'un celler experimental, laboratoris químics i microbiològics i una plataforma digital avançada basada en intel·ligència artificial. L'objectiu és treballar sobre la digitalització dels processos enològics aplicant tecnologies avançades per millorar la fermentació, la criança i la qualitat final del producte. Joan Manuel Albacete és el director general de Vitec, el centre tecnològic del vi de l'IRTA.
3: De la necessitat d'acostar la ciència al sector, traduint-la en eines pràctiques i que ajudin els elaboradors a competir, a sostenir-se econòmicament. És a dir, el propòsit és que mantinguem el nostre teixit productiu vitivinícola a Catalunya, que puguin ajudar a prendre les millors decisions.
2: Aquest laboratori permetrà monitoritzar en temps real totes les fases de producció i desenvolupar models predictius per optimitzar processos i anticipar escenaris. Segons la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, també s'abordarà l'impacte del canvi climàtic.
4: Amb una recerca tecnològica puntera per fer aquestes simulacions que ens puguin ajudar a combatre factors que són tan evidents com el canvi climàtic, factors tan evidents com els canvis que es poden produir en el sol.
2: El projecte s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar de Falset. Comptarà amb més de 1.000 metres quadrats. El centre vol ser també una referència internacional i oferirà serveis a totes les denominacions d'origen catalanes, als cellers, empreses i també centres de recerca. Es vol posar en marxa d'aquí a 2 anys.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.
6: Ruiseñor que volando vas, cantando finezas, cantando favores. Oh, cuánta pena y envidia me das. Pero no, que si hoy cantas amores, tú tendrás celos y tú llorarás.
0: Radio Vila-sacra.
6: Qué alegre y desvanecido cantas, dulce ruiseñor, las aventuras de tu amor olvidado de tu olvido. En ti. De ti entretenido al ver cuán ufano estás. Oh, cuánta envidia me das publicando tus favores. Pero no, que si hoy cantas amores, tú tendrás celos y tú llorarás.

Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
1: Ah, màquina!
2: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
3: Generalitat de Catalunya.
4: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
7: Telepizza.es.
6: Telepizza, el secret és a la massa.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: sempre igual. Es que te casim endavant de bricòsie. Ho te cau.
1: Però què dius? Plim flum de l'engal d'ordeals.
2: Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
3: D'acord, abaixaré el volum de la música.
2: Gràcies,
3: t'ho agraeixo.
2: Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: Ahora toca calma.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Situem-nos ara a França. La policia d'aquest país ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals menors. I a 3 d'ells els van enxampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir, però no localitzar. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava aquests drons des de 2 zones pròximes al centre penitenciari. Els funcionaris dels centres tenen por que en un futur si puguin fer arribar també armes. Segons han revelat fonts sindicals a l'agència France Press, la gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres, i és que fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents. L'any passat ja van ser uns 5.000, unes xifres que s'expliquen, segons l'administració penitenciària, per la instal·lació de sistemes de detecció de drons.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Ha estat un any diferent, però malgrat tots els obstacles, li has posat ganes, il·lusió, enginy, creativitat i música.

0: tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra de Trobadors Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
4: Aturem-nos un moment i respirem.
5: I parlant d'emocions.
6: 42.
7: Torna a connectar amb la vida.

0: Hola a tothom. Xerrada amb E i xerrada amb A són igual de correctes. Sí, xerrada amb A surt al diccionari. De la mateixa manera que hi surten xerrar amb E i xerrar amb A. Si te'n vas a Tarragona sentiràs que la gent diu jo xarro, tu xarres, ell xarra... Per tant, té més sentit que els tarragonins escriguin xerrada i xerrar amb A. I a Tortosa, a part de dir jo xarro, tu xarres, ella xarra, també diuen xerrada i xerrar, tot amb A. I tenen dret a escriure-ho com ho pronuncien, perquè el diccionari els hi dona aquest dret. El que ens permet al diccionari és parlar de persones xerraires amb A. A vegades el diccionari és una mica incoherent, però igual que tu, igual que jo. Hi ha algú que sigui 100% coherent?
1: 100% Empordà.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. La col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.

0: informació, música, entreteniment.
1: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
2: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
4: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
5: Espai Ràdio Vila-Sacra.
6: On et ve de gust que anem a dinar avui?
7: Sempre amb Ràdio Vila-Sacra.
6: I això?
7: Cal saber triar en temps estranys.
8: Ràdio Vila-Sacra, la de l'Empordà. I punt.
9: Amazon le trae esa sensación de 5 estrellas a Pablo y a su nuevo plan de vida sana. Después de apuntarse a un gimnasio de élite que le dejó la cartera y los músculos en tensión, Pablo descubrió que en Amazon tenía todo lo que necesitaba por mucho menos de lo que imaginaba. Zapatillas deportivas, bañadores y auriculares resistentes al sudor, todos muy bien valorados. Que te den un buen masaje en esa cartera, que no da más de sí, Pablito. Los productos mejor valorados a precios increíbles.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, mira, jo mai compraré per internet res, ni xinos, ni Amazon, ni res. Sempre aixec anar a les botigues físiques. Sigui el comerç que sigui, sigui de roba, sigui calçats equips. El que passa que són gent gran que no ho entén i després, sobretot, que hi ha estafes bancàries, físicament, que no truquin. Físicament al banc, el banc que sigui, la Caixa, X. Tothom al seu banc, que soluciona els problemes a davant del personal. Adéu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
3: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, encara creu possible controlar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. O així ho ha declarat un responsable de l'organisme al País l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el dia 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supereix l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades per el virus a la República Democràtica del Congo. Miriam Ali és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
2: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
1: El brot declarat fa 3 mesos es propagué a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tampoc tractament.
2: La respuesta es insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades. Entonces sí que es verdad que la respuesta está siendo menor a las necesidades y se va siempre por detrás.
1: Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que castiga la República Democràtica del Congo.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Què, què?
5: Que això és Ràdio Vila-sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
5: Compartint emocions
6: i deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: Segons un estudi de l'asseguradora AXA, a Catalunya el dia preferit pels lladres per entrar a robar les cases és el divendres. El director de sinistres de l'asseguradora a Espanya, Arturo López, ha avisat que els delinqüents entren als domicilis durant el dia i no s'hi estan gaire estona.
1: Los robos de media duran menos de 10 minutos. El ladrón, sobre todo, lo que quiere es sencillez. Acceder rápido, sin muchas limitaciones ni generar problemas, evitar que los dueños se encuentren en casa porque eso le va a generar problemas, y muchas veces es durante el día cuando estamos fuera de casa, porque nos vamos a trabajar o porque estamos de ocio.
0: La caporal Ana Hernández, cap del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra, ha explicat que és molt important tenir clares quines són les vulnerabilitats del domicili i no s'han de donar pistes a les xarxes socials d'on som.
2: No anar explicant els quatre vents a tothom que marxem de vacances, no? Evidentment, aquelles persones de confiança que ens donaran aquest suport mentre nosaltres no hi som, però no cal que ni que ho publiquem a totes les nostres xarxes socials, ho podem fer una vegada que hem tornat al nostre domicili.
0: Fins a principis de juny hi ha hagut més de 16.000 robatoris en domicilis i negocis, segons les dades dels Mossos d'Esquadra, un centenar cada dia.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicarà.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Propostes en xarxa.
3: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. Dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus, i a dalt de tot les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: Zones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: El formatge té, de forma concentrada, la major part de nutrients de la llet. Els seus components principals són les proteïnes i els greixos. En destaca l'elevada quantitat de calci que pot arribar a ser 10 vegades superior a la de la llet. Com bé sabeu, aquest element és important per a una correcta formació d'ossos i dents. També és una bona font de fòsfor, que forma part de l'ADN, i zinc, que intervé en el funcionament del gust i de l'olfacte. Aporta una gran quantitat de vitamina A, necessària pel bon funcionament del sistema nerviós, i D, que actua a l'intestí, afavorint l'absorció del calci.
3: I és que els productes catalans són salut.

Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans unides. Gràcies per col·laborar.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una cooperativa de Tarragona treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta a Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
2: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible.

0: Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
1: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
0: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap preparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
1: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
0: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
2: Andreu, toco el dos. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
3: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
4: Adéu, adéu.
5: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
6: Adéu.
5: Ser cívic és tenir servei.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
11: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
10: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
11: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
10: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
12: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
13: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
12: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
13: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
14: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emociona.
15: Since my trips have been extensive, pals are everywhere. Honey, I've become a much, much wiser gal. For I've noticed that the expensive, well, expensive underwear, that kind of improves a gal's morale. 'Cause it's strange how lovely lingerie that affects a gal's false modesty. If she's wearing silk and satin, well, turn

0: Honey, I shall remove this cotton immediately.
1: Dale, my palms.
2: Sentir-se bé, tot i la situació.
3: És qüestió d'actitud.
2: Ràdio Vila-sacra, i on notaràs. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
2: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Acabat amb èxit la prova pilot per eliminar peixos invasors de dos estanys al Parc Natural de l'Alt Pirineu amb l'ús d'un producte biodegradable. La Rotenona, de fet, obre la porta a aplicar aquest sistema en altres llacs d'alta muntanya després de confirmar que el veró, que és un peix introduït, ha desaparegut completament i que els ecosistemes ja mostren una recuperació evident. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: El veró, introduït accidentalment com a esquer viu per a la pesca de la truita, havia alterat greument l'equilibri ecològic dels estanys perquè depreda les postes d'amfibis i redueix la biodiversitat. 10 mesos després de l'inici de les actuacions, els primers seguiments constaten que l'aigua ha recuperat la transparència i que han tornat amfibis invertebrats que no s'hi detectaven des de fa més d'una dècada. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
3: Podem dir que ha sigut un èxit total. No ha sortit cap peix, es va fer un net total, i en canvi ara està ple de capgrossos de granota roja, moltíssims. I l'aigua ha canviat totalment. O sigui, abans era verda i tèrbola i ara transparent total. Jo al fons, vull dir que en un any el canvi ha sigut espectacular, millor del que ens pensàvem.
2: La Rotenona es degrada en pocs dies i els controls científics confirmen que no s'ha detectat cap rastre del producte aigües avall. A més, els investigadors remarquen que el tractament afecta només els peixos, però no les granotes ni la resta d'amfibis, que ja han començat a recolonitzar els estanys.
3: La Rotenona hem vist que es degrada ràpidament i paralitza la respiració branquial. Vull dir, és molt selectiva, ataca només els peixos. I com que els granotes no respiren per branquis, respiren per la pell, no els afecta per res. I ho vam comprovar, eh?
2: Aquesta és la segona prova pilot que es fa al Pirineu català després de l'estany de Manyera, a la Vall d'Aran. I els excel·lents resultats obtinguts, diuen, consoliden la Rotenona com una eina molt eficaç per restaurar estanys d'alta muntanya. I per això ja es preveu aplicar-la en d'altres indrets.
4: La xarxa de comunicació local. Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
0: Ràdio Vila-sacra. Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això,

braç a braç. Així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç.

0: Benvinguts a la ciutat de les sensacions.
1: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: La clau de volta.
3: Què és l'agromegàlia i què suposa per als afectats?
4: Ens ho explica Manel Puig, líder del grup de recerca en endocrinologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
5: Una malaltia que consisteix en un excés de fabricació d'hormona de creixement. És degut a que la glàndula que controla la fabricació d'aquesta hormona, que és la hipòfisi, té un tumor i va segregant quantitats contínues i molt altes d'aquesta hormona. Això dona lloc a una sèrie de canvis progressius. Les mans que creixen, els peus que creixen, la cara que es va deformant i dona lloc amb un aspecte facial molt característic. I internament també pot donar malaltia del cor, més freqüència de tumors, de colon, d'ovari, de mama, de tiroides, afectació de les articulacions.
6: En el 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

cobreix fet el país. L'empresa de proximitat que abasteix a més colles castelleres, geganteres, falconeres i de foc del país. Visita fetelpaís.cat i gaudiràs de tot el vestuari casteller que necessites. Pantalons, camises, mocadors, dessuadores i faixes. Fet el país al vostre costat.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
0: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.
2: Fila sacra sense et punxero. Efa, Emma!
3: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: És molt més viu.
4: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu:
5: quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
4: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Pareu bé l'orella.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
4: Són família, són cultura popular.
5: Històric, màgic, emocionant, místic, únic, espectacular i inesborrable.
4: I és cultura, música...
6: Vaig anar descobrint que això és pertànyer, és conèixer gent, és saber que sempre hi ha algú amb qui trobar-te. I això avui és gairebé un miracle.
7: Tradició, cultura i molta xerinola.
8: Tradició, cultura, tradició i bon ambient.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.

Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La companyia tecnològica nord-americana Meta, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Meta ha refutat les acusacions que qualifica d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnològica i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Les vistes duraran unes 6 setmanes i es preveu que Zuckerberg sigui citat a declarar al llarg del judici. La companyia tecnològica nord-americana Meta, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok.
2: Allò que llegeixes en diagonal, que has sentit dir a un veí, que has vist de passada a les xarxes, t'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall, si passa, nosaltres t'ho expliquem.

0: d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Vivim en un món on tot és susceptible de ser polaritzat. En un país on no funcionen les rodalies, les inversions arriben més lentes que el petroli per l'estret d'Hormuz i la política sembla incapaç de connectar amb el carrer, és bastant coherent que el ram de l'ensenyament estigui emprenyat. Si els nens i els joves són el futur, però esperem que arribin allà amb el GPS del mòbil, a qui li estranya que els mestres i les mestres s'hagin plantat al carrer i hagin dit fins aquí? Algú troba poc raonable tenir menys alumnes per classe, condicions de sou dignes, eines adequades i una línia pedagògica que no canviï cada 10 minuts depenent de qui ocupi el govern de torn? Alguns diuen que se li han donat més recursos a la policia perquè no als docents, però això sona a l'emperador Juli César quan va dir allò de dividi et impera, divideix i venceràs. Els nens són el futur, però m'agradaria saber qui és el guapo que els durà allà sense passar pel present. Us escolto.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Trobaràs a Norma Còmics.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenar. La Guàrdia Urbana ha arrestat dues persones, una d'elles en dues ocasions, per unes sustraccions que afecten 3.400 metres de cable i costaran més de 48.000 euros a l'Ajuntament. Reincidents que entren tan ràpid com surten i tornen sense cap por. Desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. La Policia Nacional ha detingut tres persones i calcula que l'organització hauria obtingut prop de 100.000 euros. El descontrol per aturar-ho és total. L'Alt Empordà viu les nits més càlides des que hi ha dades. Diversos municipis de l'Alt Empordà van superar els 40 graus durant la primera quinzena del mes. Portbou va registrar la mínima diària més alta mai mesurada a Catalunya. I els experts asseguren que això és només el principi si no prenem consciència del canvi climàtic seriosament.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: I parlant d'emocions.
4: Sí.
5: Aturem-nos un moment i respirem.
6: Atenció professionals de l'hostaleria i restauració. Solucions Hostaleria. Especialista en solucions de paper per hostaleria. Més de 20 anys d'experiència donant solucions per als restaurants. Distribuïdor oficial Europochet a la província de Girona. Informis. Solucionshostaleria.com.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Sabies que el català és una llengua rica en paraules monosil·làbiques? Per què de nit és fosc? Per què el sol no és al cel? És que no som prou bons? Que li hem fet mal? Què té de particular aquest fragment del llibre Un any de contes? Doncs que està format només per paraules d'una sola síl·laba. En comparació amb altres llengües, en català podem trobar una gran quantitat de paraules monosil·làbiques.
1: Els continguts més originals i variats.
2: Ràdio Vila-Sacra.
1: L'entreteniment més ampli.
3: Ràdio Vila-Sacra.
1: Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local.
2: Ràdio Vila-Sacra.
1: Diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
4: Independitza't sempre. Ho has de fer.

0: is not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i APA.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
3: Cop policial a una organització que fabricava medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori a Terrassa. Hi ha quatre detinguts, Sergi Bassoles.
4: I a banda d'aquests quatre arrestats, entre 42 i 76 anys, dues persones més estan sent investigades. Formarien part, segons els investigadors del Seprona, de la Guàrdia Civil, d'un clan familiar que tenia un laboratori clandestí a Terrassa on fabricava medicaments il·legals per aus. Estem parlant d'antibiòtics, antifúngics, antiparasitaris, tractaments per infeccions digestives i intestinals i també estimulants per al can. La investigació s'inicia el 2016 quan la Benemèrita localitza a les Palmes de Gran Canària quatre productes per ocells no autoritzats procedents d'un majorista de Badalona. El 2023 el cos dels agents rurals de la Generalitat troba dos d'aquests medicaments en un registre a Sabadell. Aleshores es constata que els productes s'elaboraven en un laboratori de Terrassa que tenia l'autorització suspesa des de novembre de 2023. Malgrat això, el laboratori hauria continuat comprant principis actius, elaborant preparats i distribuint-los. Per això, el passat 23 de juliol, es va fer una entrada i registre en aquest local i també en un domicili de Rubé. Es van decomissar 150 medicaments veterinaris il·legals, gairebé 70 quilograms de principis actius, així com més de 100.000 euros en efectiu.
5: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.

0: tal qual.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
1: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
2: Què necessites avui?

0: Чика, боже, чика, пика, пагерика, кама, торта и бакарика, батанисис, польчикс, пикс, пагерикс, кама, торта и бакарикс.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi. Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

breaks to

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomándose la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.
6: Quin plaer arribar a casa, i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
7: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.

0: 96, Atlanta, Georgia.
1: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
2: Avancem junts.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Mira, que, escolta'm, que va ser molt emocionant, eh? Tantes coses, però bueno, pau.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.
7: Mare meva, quins oients que tenim.
8: Doncs sí, oients com cal.
7: Clar que sí.
9: Però què vols?
7: No, no, increïble. Abraçada gegant.
9: Us estimo.
10: Tinc una capseta a dins del meu cor. Vull emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost. Aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor. No guardo disgustos, ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors. Històries de Xina, amics i repors. I si un dia em toca, viure un dia gris. Obro una miqueta la caixa dels souvenirs. I el petó en el baix, la clau del rebost. Barques i joguines m'escalfen el cor.
5: 3, 2, 1 i acció.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: La caixa de sons.
2: El vicari de Vic que té pèls al melí.
3: El pa és molt més que un aliment. És un art. A les mans de...

0: fet amb respecte i passió.
1: Gremi de flaquers de la província de Barcelona. L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
0: El pa és molt més que un aliment. És un art. A les

0: està fet amb respecte i passió.
1: L'orgull de ser flaquers i flaqueres. De mitjans audiovisuals hi ha molts. Per al·lucinar, només Ràdio Vila-sacra.

Preguntes per què? I això em preguntes. L'estimo perquè és la meva. L'estimo perquè amb ella la primera rondalla em contà l'àvia un capvespre d'estiu mentre el sol queia. L'estimo de tot cor, perquè aquell sublim t'estimo va dictar-me l'amor en la mateixa llengua, perquè la parlen els meus amics de sempre, els que ploren amb mi i els que amb mi riuen, els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor, perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire els seus grans secrets em revelen. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.

El Conservatori de Música Isaac Albéniz fa possible que infants i joves aprenguin música mentre adquireixen valors com ara l'esforç, la sensibilitat, el treball en equip i la creativitat. La Casa de Cultura és un pulmó cultural per a Girona i el conjunt de la demarcació. Amb programació pròpia en música, divulgació, cursos i tallers, també col·laboren iniciatives ciutadanes com espai de suport a creadors i agents culturals. Conservatori de Música Isaac Albéniz, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Diputació de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
2: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
1: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: I ara una mica de música.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: Premsa comarcal, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal.

0: Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc?
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Com estàs?
6: Bien, muy bien. ¿Y tú?
5: Bon dia.
6: Bon dia.
5: Com estàs?
6: Bien, muy bien.
7: ¿Y tú?
6: ¿Y tú?
5: Bon dia.
6: Bon dia.
5: Com estàs?
6: Bien, muy bien.
5: ¿Y tú?
6: ¿Y tú?
5: Bon dia.
6: Bon dia.
5: I...
8: aquesta... hi ha... no sé, hi ha alguna cosa...
9: Pot passar de tot.
8: Ah, exacte.
10: Endavant.
11: Endavant.
10: Endavant.
6: Sí, sí, sí.
10: Endavant.
11: Endavant.
10: Endavant.
11: Endavant.
10: Endavant.
12: Endavant, ustedes, endavant.
8: Ara va cap aquí, ara va cap allà, ara va cap aquí, ara cap allà. Què rius, tu? Què rius? Oh? La meitat de la meitat de la meitat de la meitat.
13: One moment, please.
14: Naturals, a fons.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
1: Això és...
2: So de Luz...
3: Cabíssim.
4: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
5: 972 51 12 68.
6: Xoc de Luz tarda.
7: Tic-tac.

0: fac la seara. Ei, are o suspicare una cosa. Un dia am haimit-o a la piscina și viziul la mare. Mare, până la piscina. Eu, sí. Și bana, când va turna, sunt am un peu trancat și va zi un altru cap. Mama, până la piscina, îi va zi, sí. Și va veni un altru peu trancat și va zi, mama, până la piscina, îi va veni am un braț trancat și va zi, mama, până la piscina, îi va zi, sí. Și va veni am un braț trancat și va zi, mama, până la piscina, îi va zi, no, es que hoy la compren y la emplenan.
1: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
2: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
3: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
2: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: Era digital, revolució tecnològica. ISDE.
1: Els nous temps demanen noves solucions.
2: Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
1: Visita'ns a ditec.es.
3: Bom, babam.

0: al 107 de la FM.
1: La fem entre tots.
2: La màquina del temps. La màquina del temps.
3: La màquina del temps. La màquina del temps.

Quantes vegades l'haurem sentida i quantes vegades no ens haurem sorprès tararejant aquesta inconfusible melodia. Take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Corria l'any 1972 i Lou Reed en feia un parell que havia deixat el projecte de The Velvet Underground per iniciar la seva carrera com a solista. El primer disc que va gravar, amb versions alternatives de cançons interpretades amb la seva antiga banda, havia estat un autèntic fracàs. Però en comptes de llançar la tovallola, el músic novaiorquès es va tancar de nou a l'estudi i aquest cop, amb David Bowie com a productor, va embrancar-se en un nou treball. Un àlbum que va titular Transformer i del qual en va sortir Walk on the Wild Side. El senzill més exitós d'aquest disc i segurament de tota la carrera del músic en solitari.

0: Però d'on va treure l'Urrit la idea de proposar fer un vol pel costat salvatge de la vida a través d'una cançó? Doncs ni més ni menys que del cinema. Concretament, d'una pel·lícula de 1962 anomenada precisament Walk on the Wild Side, i que aquí, amb aquesta estranya dèria per fer traduccions lliures i inintel·ligibles, es va estrenar com La gata negra. Aquesta cinta, dirigida per Edward Dimitrik, l'actriu Barbara Stanwyck assumia el repte d'interpretar a la que per a molts és la primera lesbiana declarada de la història del cinema. I ho feia posant-se en la pell de la madame d'un bordell que manté relacions amb la favorita de la seva clientela.
1: I want to know what's going on between you and that boy. You in love with that Texas dirt farmer?
2: He's more than that.
0: L'orientació sexual d'aquest personatge, així com el tractament que la pel·lícula fa del món de la prostitució, va envoltar l'estrena d'aquest film de polèmica i escàndol. El públic de l'època no estava acostumat a que s'abordessin de forma tan directa qüestions com l'homosexualitat femenina o l'ambient de corrupció i degradació d'un prostíbul. I va ser arran del seu títol que l'expressió Walk on the Wild Side es va popularitzar per referir-se al fet d'endinsar-se en ambients freqüentats per personatges extremats, fins i tot sòrdids, que no encaixen en els patrons estàndards de la societat. Una dècada més tard, Lou Reed trobaria en l'essència d'aquesta expressió l'element que guiaria la lletra d'una de les seves cançons més celebrades.
3: Hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do-do-do.
0: Escrit en primera persona, Walk on the Wild Side relata la història de les trobades que l'autor hauria tingut amb diferents persones al Nova York dels 60 i 70. Transsexuals, proxenetes, prostitutes i tota una col·lecció de personatges que s'identifiquen amb algunes de les estrelles de la fàbrica Warhol protagonitzen els versos que Reed va escriure per aquest tema. Un homenatge irònic i molt gràfic a aquest col·lectiu d'estrelles de la contracultura americana que es va desenvolupar durant aquells anys i de la qual Andy Warhol en va ser un impulsor capdalt. A hustle here and a hustle there. New York City is the... Des del local instal·lat a la cinquena planta del 231 de la 47 al Midtown de Manhattan, l'artista plàstic de moda del moment atreia tota mena d'ànimes excèntriques amb pretensions artístiques i les convertia en les seves superstars, fent-les protagonistes de sessions fotogràfiques, exposicions i projectes audiovisuals.
4: Andy Warhol not only uses film, but also videotape. At this party, he just lets his camera observe. The center of attention is his superstar, Edie Sedgwick.
0: A Walk on the Wild Side, Lou Reed parla d'alguns d'aquests personatges promocionats per Warhol, concretament de Holly Woodlum, Candy Darling, Joe D'Alessandro, Joe Campbell i Jackie Curtis, presentant-los amb les seves peculiaritats a mesura que va avançant per la cançó, com si se'ls anés trobant mentre recorre els carrers novaiorquesos. Jackie is just speeding away. She was James Dean for a day. Reed presenta tots aquests personatges extravagants contextualitzats en el seu ambient natural i destacant les seves excentricitats i addiccions des d'una vessant irònica. La lletra tracta temes que eren força tabú encara en la dècada dels 70, però segurament a la censura li van passar per alt les múltiples al·lusions eròtiques que s'amagaven entre els versos de Walk on the Wild Side. Un fet que va afavorir que, tot i la temàtica, el tema tingués molt bona cobertura des de les emissores de ràdio. Avui, sens dubte, encara és una de les cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Una peça que es manté viva i que segueix convidant a fer un vol pel costat més salvatge de la vida.

0: informació, música, entreteniment.
1: Uau, Déu-n'hi-do.
2: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Aquest estiu, refresca't com mai.
4: Aquabrava.
3: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
4: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
3: A Aquabrava.
5: Molt bé, no?
6: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
7: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
8: Aquesta primavera viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca el pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. A

arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
1: Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
0: Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
1: L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.

nova tanda d'imants de la nevera i enganxines per a qualsevol lloc, que et regala Ràdio Vila-sacra. Fins aleshores, ja hem regalat més de 400 als nostres oients en un mes i tenim encara 1.000 per regalar. Demana-la, si en vols una de cada gratis, al telèfon 65 6 19 70 62.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Tanca els ulls. A Catalunya hi ha famílies que no poden donar als seus infants una alimentació completa, sana i equilibrada. Una situació que afecta el seu correcte desenvolupament. Suma't a l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, perquè ells no poden esperar. Actuem ja. Donacions al 902 22 22 92 i a ellsnopodenesperar.org. Creu Roja.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Santiago.
2: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
3: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, però aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans. No?
2: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Sentim la comunicació local.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilasacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Això t'encantarà. Vale. Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta. Un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació.

es va estrenar el 1924. I d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: El millor que et pot passar és que parlin de tu, encara que sigui malament.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
6: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.

0: en la varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.
2: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.

0: Hola, què tal, com estem? Anem avui a fer una pregunta de rabiosa actualitat. Anem a preguntar a la gent... Quina és la millor hora? Les 4? Les 3? La 1? Les 8 del matí? Les 9 del vespre? L'hora de dinar? La de sopar? La de llevar-se? Digui'ns quina és la millor hora.
1: La millor hora de què?
2: Les 12.
3: Per fer què?
2: Per estar a prop a l'hora d'anar a menjar.
3: No, la de dinar no tant, l'esmorzar millor.
4: Que qual era la mejor, que qual és la mejor hora, para què?
5: Tarda.
6: A 6 de la tarda, però.
2: Sí.
4: Para mí, si me encuentro bien, todas las horas del día son buenas. Igual, me da lo mismo.
6: A mí ya me va bien, porque plego de trabajar.
1: D'anar a gastar-los? No, perquè havien de gastar-los i, escolta, ai, perdona, ai, no mire, no em poseu. Sant Antoni, meu Déu.
6: No sé.
3: Les 6 de la tarda.
7: Això potser la nit, no?
0: A quina hora?
7: A les 12.
0: A les 12 de la nit ja estàs de juerga i tot plegat, que és millor,
2: això,
0: no?
2: Home, això tots els dies. Sí, sí. Si es pot, sí, tots els dies. A tota hora, vaja.
8: Tinc molta pressa, però digues.
0: Va, vinga, quina és la millor hora?
8: La millor hora per què?
9: Les 12.
4: ¿Por qué va a haber horas malas y horas buenas? Unos tendrán horas... Unas horas serán malas para unos y otras horas serán malas para otros, pienso yo, vamos.
0: Nit o dia?
9: No, no, no.
0: Ara tens dubtes, ara tens dubtes.
9: Al migdia.
1: Digues que ha estat molt car. Jo tota sola venia pensant, això de les bosses envasat, escolta, és una estafa, eh?
4: Esa es mi respuesta.
0: Per què? Perquè els nens ja són fora de col·legi i els tens allà?
9: No, no tinc nens, perquè jo tinc tota la feina feta i puc estar un rato a l'ordinador.
4: A veure, que jo no encuentro que haiga hores males.
10: Les 11 del matí.
0: Sí?
10: Sí.
11: Al mediodia, a les 12. Per a mi, les 12.
0: Sí, per què?
11: Bueno, l'encuentro molt... Más normal, vaya. En el asunto del día lo encuentro más normal.
1: És una estafa, però és d'ara la moda de les bosses. A Granel es compraven més bé, les coses com sigui. Perdona, que ja no vull xerrar més, eh? Però, doncs, és... la vida està molt canviada, antes. Està molt canviada. I a l'euro, també. I a l'euro, la veritat, eh? Perquè comptes que sembla un euro, que sembla un duro, i no és un duro, eh? Un euro, que antes dèiem.
4: Lo que va fatal és Espanya, és una pena.
1: Perdoneu, que jo ara m'enredaria.
12: Quan se'n van els nens a dormir, a les 9 de la nit, és la millora.
13: És màgica, la tarda.
4: Però, vamos, és una pregunta un poc així xorreta, no?
0: Sí, és actualitat.
4: Esta pregunta és d'actualitat.
13: Però m'agrada més la tarda. I la posta del sol i això és molt bonic.
0: 6 de la tarda?
3: No, no és bona hora.
0: 3 del migdia?
3: No, el diumenge al matí. Doncs no sé, no sé. Potser l'hora d'esmorzar, no sé.
4: Pues perdona que te diga, pero es una pregunta tontísima, porque es lo que yo te digo.

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: I soc, i som, pel present i pel futur, independència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. Els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Més enllà del rècord concret d'aquest any, les dades dibuixen una tendència clara. Els dies amb 40 graus són cada vegada més freqüents a Catalunya. Un llindar que fa unes dècades s'assolia de manera excepcional, ara repeteix diversos dies a l'estiu. El rècord d'aquest any, per tant, és una fotografia excepcional, però s'inscriu en una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu.
2: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
3: Wow, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Papa, m'expliques un conte?
3: Seguim endavant amb més notícies. Ens demana pas el nostre corresponsal esportiu, Lluís Llanut.
4: Efectivament, senyores, senyors, bona nit, companys, bona nit, Queco, bona nit, Francesc, bona nit, Novell,
3: ja està, ja.
4: Bona nit, Sònia, bona nit, Polanco, bona nit als nostres espectadors, bona nit al marit, bona nit a la dona, bona nit als seus respectius amants. Que
3: Lluís,
4: són...
3: Lluís, company, xato, l'última hora, per favor.
4: Efectivament, senyores, senyors, efectivament, company, última hora, són les 12 de la nit.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fer volar la imaginació.
7: Sí.
8: Eternament.
5: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
3: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: Una alimentació sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.

0: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
14: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vila Sacra, a

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
2: Tornar als orígens. Redescobrir l'essència rural. Gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
3: Busques inspiració?
4: Recordem,
5: WhatsApp 601-00-11-22, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per assessorar les víctimes de violència masclista sobre els processos policials i judicials.
4: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22.

0: gent rica. Rica en esmorzars llargs, en diners que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues ric en vida.

0: aquí les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Des del PSOE s'han manifestat convençuts que la intervenció política del tinent general és un cas aïllat i confien que el govern actuarà amb la mateixa fermesa i rapidesa si això es repeteix. I confien que el govern actuarà amb la mateixa fermesa i rapidesa si això es repeteix.
2: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La sequera, un problema de tots. Fem alguna cosa.
2: Què faig amb les meves plantes?
1: I jo, amb el meu jardí? Us ajudo?
2: Sí, esclar.
1: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
2: M'interessa.
1: Centre Verd, a Salt.
3: Informació, diversió i alegria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Brussel·les, que ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation, és la sisena entrega de diners de la Comissió Europea, la que fa el govern espanyol d'aquestes ajudes, destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i a modernitzar la indústria. En total, des del 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions de més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'arribada d'aquests diners a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha destacat que ja estan treballant en la setena i última sol·licitud que els queda a l'hora que acaben les reformes acordades amb Europa.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vila-sacra.

0: Bona nit.
1: Necessites capital per la teva empresa i el banc no t'ajuda? MVP Finance és la solució. Amb una dilatada experiència en finançament privat, MVP ajuda a les empreses i autònoms a trobar la solució financera més adient per cada cas. Préstecs promotor, crèdits pont, renting de fotovoltaica i molt més. Amb la màxima agilitat, visita mvpfinance.es o truca al 600 30 99 13 i porta la teva empresa al següent nivell.
2: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
3: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.
4: Ganes de clàssics?
5: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Tanca els ulls.
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Port de la Selva.
2: El Port de la Selva. D'arreu es destria la mar que conjuga els grisos i els blaus. Cernella i la Lloia tanquen la badia on baten les ones i dormen les naus. Sortim mar enfora, vers la Tamariua. La mar hi fa ondes, l'escuma serrells. Segueix la cativa que el sol encaliua

0: i l'aigua marina de Cala Fornells. Són guaites o patges de Cala Galera, l'illot del Marquès i el del Bergantí, més enllà Talabre i la Tavellera, a les zones donen Mortalla i Coixí. La barca s'endinsa envers Cala Prona, a Cala Sardina no hi deixa record, a la del Molar reposa una estona, toca Galladera i retorna a port. Les cases fistonen la riba i la platja, d'altres atrevides pugen pel serrat. La calç les abriga i els ret homenatge amb el blanc insomne de la castedat. El moll d'en Balleu donava sortida als vaixells mercants i els llaguts repòs. I dins port de Reig, amb justa embranzida, els braus pescadors calaven l'arc gros. Si el vell monestir vençut no l'empara, com abans solia, no en perd el costum. La selva de mar que li va ser mare i encara l'abriga amb la seva llum. Ones i gavines, vinyes i oliveres, la mar i la terra, la fruita i el peix, barques a l'encesa i veles lleugeres, i a cada alba nova, el port que reneix.
1: Que les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Hola, em dic Martina Guerrero Navidad i el meu acudit és el següent. Professor, professor, em castigaria per el que jo n'he fet? No, esclar que no. Ah, gràcies perquè n'he fet els deures. Adéu.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: punt per dir sí?
1: Yes.
2: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
5: Com?
6: Uf! Ai, maleïts mosquits!
7: Ah, i allà una panerola! I aquí una rata!
8: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
9: Vila Sacra 107.0 FM.
10: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
11: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família, al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
10: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
12: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però havent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
10: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
13: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet ensumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un gran dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
10: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
0: aquí, quan diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament hotelera i extrahotelera. Càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. Amb un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
10: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
0: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen d'entrar aquí, no?
10: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
1: Sensacions de Ràdio Vila-sacra.

0: Sí.
1: ¿Hola?
0: Sí. Buenas tardes.
1: Hola.
0: Sí.
1: Es que se oye fatal esto.
0: Sí, un poquito.
1: A ver, la señora Mariona, ¿sobre qué es?
0: Pues, espere que le paso, ¿vale?
1: Gracias.
0: ¿De parte de quién, perdone?
1: De Javier.
0: De acuerdo, un segundito. ¿Sí?
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Estoy intentando a ver si sería posible que alguien de Sofres...
0: ¿Sí?
1: ...me explicara de qué forma se hacen las audiencias hoy en día, que de qué manera se controlan.
0: Em pot parlar en català, si vol, eh?
1: Ah, perfecte.
0: Sí.
1: Doncs bé, però... és que em pensava, al ser, com que em van donar un 91,
0: sí.
1: Em pensava que era... Que era...
0: Sí, sí, és a Madrid, eh?
1: Ah, és a Madrid, però vostè parla el català.
0: Sí, sí.
1: Ah,
0: sí,
1: mira,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, nosaltres tenim un programa als matins.
0: Sí.
1: I dins d'aquest programa, doncs, vam parlar de que aniríem a intentar averiguar de quina manera es pot controlar una audiència d'un, o bé d'un canal de televisió o d'un programa o d'un
0: sí.
1: mitjà de comunicació escrit, etc, etc.
0: Sí, sí, sí. És que nosaltres normalment ja sembla estrany, però normalment no fem intervencions amb els mitjans de comunicació.
1: Sí.
0: No només nosaltres, sinó en general a tots els països que fem audimetria. A veure, sí. Maneres de medir l'audiència de televisió, diguem-ne que hi ha l'audimetria, que és el que fa Sofres, i després hi ha altres formes, que és el que fa l'Estudi General de Medios,
1: sí.
0: L'EGM,
1: sí.
0: El famós EGM.
1: Però com es pot controlar, per exemple, si un determinat programa l'escolten 1.000 o 300.000 persones? Com es pot controlar això?
0: Jo això, si vols, us ho puc explicar una mica.
1: Sí.
0: El que passa que, ja dic, nosaltres normalment no participem en cap programa informatiu ni per un tema que quan t'expliqui el per què, doncs ho entendràs. Nosaltres tenim tot l'estat espanyol, moltes llars, a les quals se'ls instal·la un audímetre, que és un aparell que el que fa és enregistrar tot el que s'està veient en aquesta llar, tant si tenen un televisor com si en tenen quatre, dels quatre televisors. Aleshores, aquest aparell, aquest audímetre, sap, és un aparell automàtic, que sap quina cadena està veient cada llar, no?
1: Sí.
0: I aleshores, el tenir establert aquest tipus de... Això es diu pànel. Un pànel és una mostra constant. És a dir, és una mostra de gent sempre els mateixos i sempre responent a les mateixes preguntes, diguem-ne, no?
1: Sí.
0: Amb investigació és un terme, un pànel, no? Un pànel és sempre els mateixos contestant a les mateixes preguntes per tal de poder fer una evolució històrica al llarg del temps, no?
1: Sí.
0: Aleshores, nosaltres amb investigació d'aquest tipus de pànels el que es procura és que aquestes llars no se sentin, diguem-ne, massa presents en els medis de mitjans de comunicació, perquè, bueno, pues, convé que sense ser res secret ni molt menys, perquè no hi ha secrets, però que no estiguin massa exposats als mitjans de comunicació, La raó és aquesta, però això és aquí i a tot arreu, Per tant, nosaltres no solem fer aquest tipus d'intervenció.
1: O sigui, vostè em comenta que hi ha una sèrie de domicilis...
0: Sí, mira, a veure, jo li explico... a veure, nosaltres el que medim nosaltres
1: sí.
0: és l'audiència de televisió a les llars espanyoles, a les llars, Això per començar és ho deixem ben clar, perquè hi ha qui diu, ai, no fan els hotels. No, és que nosaltres no hem dit mai que féssim els hotels, El nostre objectiu és saber el que les llars de l'estat espanyol veuen,
1: sí.
0: I les persones que viuen en aquestes llars.
1: Sí.
0: Aleshores, per això nosaltres ens basem una miqueta amb les diferents fonts estadístiques, el CENS, l'Institut Nacional d'Estadística, etc, etc, i sabem una mica com és aquesta població, no?
1: Sí.
0: I el nostre pànel de llars té que ser una maqueta d'aquest univers que volem estudiar, no?
1: Sí.
0: Una representació. Aleshores, bueno, doncs, si ens diuen, per exemple, que la població espanyola hi ha un 48% d'homes i un 52% de dones, doncs la nostra mostra té que ser representativa. Diguem-ne que a vegades amb el número, amb les mostres, amb tot tipus d'investigació, el que és més important no és la quantitat de persones que es pregunta, sinó que la mostra sigui ben feta, que sigui realment una maqueta. Aleshores, nosaltres el que intentem és buscar unes llars que siguin representació fidedigna de com és aquesta població que volem estudiar, per classe social, per sexe, les autonomies, doncs, per coneixement de la llengua autonòmica, possessió de diferents aparells de la llar, etc, etc. Aleshores, hem d'aplicar això estrictament, i això ho apliquem. Aleshores, en aquestes llars, es busquen aquestes llars de forma una mica aleatòria, se'ls pregunta si volen participar en aquest estudi, si diuen que sí, doncs es continua endavant i se'ls instal·la en els seus televisors un petit aparell, diguem-ne, un dispositiu que el que fa és saber tot el que s'està veient en aquesta llar, tant a la televisió principal com a les altres televisions. Aleshores, cada dia a la nit, a partir de les 3 de la matinada, el que hi ha és una trucada del nostre centre de càlcul a totes aquestes llars, i es recull la informació. És una trucada que no molesta, diguem-ne, no se fa soroll ni res, sí, sí. Però es recull tota la informació. Només amb això nosaltres el que ja tenim és amb el que en aquestes llars es veu, que ja és molta informació. Però anem una mica més lluny perquè volem saber una mica per diferents grups sociodemogràfics el que veuen, no? Volem saber què veuen els nens, què veuen les mestresses de casa de Catalunya, o què veuen la gent jove de Galícia, per posar exemples, no?
1: Sí, però això ho controlen depenent de l'hora, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Depenent de l'hora, sí. Vostès imaginen que són els nens els que estan mirant la tele.
0: No. Perquè això és el que l'explicaré ara. A més a més d'aquest audímetre, d'aquest aparell, sí. El que els donem en aquestes llars és un comandament a distància, sí. En el que hi ha diferents botons. És a dir, imaginem que tenim un audímetre en una casa que és una família de 5 membres, posem que hi ha una àvia, sí. Que hi ha un pare i una mare, que hi ha dos criatures, un menor de 6 anys i un jove de 18. Tot això nosaltres ho sabem. Sí. Però en aquests botons, cada membre, cada persona d'aquesta casa té un botó. I la col·laboració que els demanem és que cada vegada que comencen o deixen de veure la televisió, apretin el seu botó. Vale. Aquesta és la col·laboració que se'ls demana.
1: Vale. Així, fent una estadística una mica general, quants aparells creu que deuen tenir vostès posats a tot Espanya d'aquests?
0: No, nosaltres no parlem d'aparells, parlem de llars. Perquè,
1: bueno, doncs a quantes llars creu vostè que deuen...
0: Hi ha 3.500 llars. 3.500 llars que representen a 10.000 persones.
2: 10.000 persones que fan saber a tota l'audiència quin és el programa que més es veu,
0: sí.
2: A través de la tele d'un país de més de 47 milions de persones.
0: Sí.
1: Vale, i a nivell premsa això ja no ho controlen vostè, sinó ho controla l'Estudi General de Medios.
0: Sí, això ho fa la IMC, que és la Associació per a la Investigació de Medios de Comunicació.
1: Bueno.
0: I ells el que fan és per enquesta personal, és a dir, pregunten. Sí. 4-3 vegades a l'any, em penso que són, sí. Fan unes enquestes molt llargues i pregunten també a les llars, sí. Què és el que veuen, què és, vale. El que llegeixen i què és el que escolten a la ràdio.
1: A través d'enquestes ja domiciliàries, més que res, no?
0: Exactament. I és per pregunta, vull dir que no... Així com nosaltres diem-ne que d'alguna manera difícilment ens poden enganyar. Bueno, enganyar. No, ningú pretén enganyar ningú, perquè si no vols contestar una enquesta no la contestes, no? Mm. Però, per exemple, a vegades el que passa és que quan es pregunta cara a cara a la gent quins programes de televisió veuen, la gent a vegades li fa una mica de vergonya dir que veu certs programes, yeah. No? Certs programes que estan, com es diu, la televisió basura, no sé com es diu, escombraries en català,
1: sí,
0: seria, no?
1: Sí.
0: Fa una mica de vergonya dir això, no? Aleshores procuren no dir-ho, i aleshores quan es fan enquestes quasi sempre surten molt valorats els programes informatius o les tertúlies, aquest tipus de programa, no? I en canvi a vegades la realitat demostra que
1: no és així.
0: Que no és així, que no sí, sempre sí. És així. Vaja, sí, sí, no? Sí. Dic que no tinguin audiència, perquè tenen molta, però no és a vegades la realitat, no? Però, per exemple, la GEM és un estudi que està bastant bé, que està molt ben fet, perquè a més és un estudi multimèdia, amb el qual és molt útil, no? Perquè també t'indica una mica el pes que té la ràdio, la televisió, la premsa, dins d'un domicili, com que és un estudi també que fa molts anys que es fa, doncs es poden veure molt bé les evolucions. Vull dir que és un estudi que està molt, que està bé, la gent, no ho tindria que dir jo, perquè això ho tenen que dir ells, no? Però que és un estudi que està ben fet i que és molt útil a la gent que es dedica a l'investigació de mitjans, eh?
1: Doncs bé, senyora Mariona Sobreques, moltes gràcies per pues, parlar amb mi i ja, més o menys ja m'ha donat la informació que jo necessitava.
0: De tota manera, si vostè vol alguna cosa més, nosaltres tenim una pàgina web on expliquem una miqueta.
1: Sí, a veure si me la diu. Sí.
0: És les tres dobles V.
1: Sí.
0: Sofresam.
1: Sofresam. Sam, tal, tal com sona.
0: Sí, és com Sofres AM.
1: Sí.
0: Acabat amb M.
1: Sí.
0: .com.
1: Ah, vale. Doncs pues moltes gràcies, eh? Adéu, bon dia.
2: A veure si ens aclarim. Un aparell que instal·len a 3.500 llars, que diu representen a 10.000 persones, que aquestes 10.000 persones han d'apretar un botó depenent de si és l'avi, si és el nen, si és la nena o si és la mare. Han d'apretar un botó amb un mando que els hi donen i a través d'aquest botó, que han d'apretar cadascú el seu botó, no poden variar, se sap quin és el programa que mira cadascú. A través d'això, poden dir el dia següent quin és el programa que més s'ha vist, tenint present que són 10.000 persones, segons ens diuen des de Sofres, les que representen a més de 47 milions. Per altra banda, ens trobem que gent que enquesta personalment a través d'enquestes domiciliàries, que a mi mai m'han vingut a fer una enquesta domiciliària a casa preguntant-me sobre això, mai, però bé, sembla ser que ho fan, són les que decideixen quin és el programa de ràdio líder d'audiència o quin és el mitjà de premsa més llegit. A veure, raonem una mica, tot plegat.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: L'estiu és època d'activitats a l'aire lliure i és important fer-ho. Mantenir-se actiu és una part fonamental de la salut física i mental, també de les persones grans. Però és important protegir-se davant possibles situacions de perill. A l'estiu són freqüents les onades de calor que poden provocar cops de calor, un trastorn al qual les persones grans són altament vulnerables. Recorda beure aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes apats lleugers, evita el sol directe i sortir al carrer a les hores de més calor. Si ets veí d'una persona gran en situació de risc per les onades de calor, dona-li un cop d'ull. El veïnat és molt important i pot ser una peça fonamental en el benestar de la nostra gent gran. Recorda, si ets una persona gran, beu aigua fresca sovint, encara que no tinguis set. A casa, controla la temperatura fent servir algun tipus de climatització. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessiten.
2: Fes-ho bé, apaga la tele i connecta el teu cervell a la vida. Ràdio Vila-sacra. Tota una vida de sensacions.
3: La nit.

0: Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter, @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
1: Rumors spreading round, and that takes its time. But the shack outside again. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Merenga, merenga! Oi que et sona aquesta cançó?
2: Flipes.

0: silenci.
1: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
2: Sona bé.
3: Salut!
4: Però brindes amb aigua?
3: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
5: Salut! Salut. Salut.
3: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
6: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
7: Pareu bé l'orella.
8: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
9: Ei, què dius? Què aporta de nou?
8: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
10: Bona nit.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Això t'encantarà.
1: Vale.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Bueno, a veure, jo demà tinc moltes ganes d'anar al dinar, eh? Jo ja tinc el menú pagat, no? Eh? Dit això, felicito a tots els Ramons. Avui és Sant Ramon, vale? Bueno, ara un petonet, ratet, i demà te'n faré mils, eh? De petons. Au, adéu-siau.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

0: informació, música, entreteniment.
1: De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: La més musical de l'Empordà. Ràdio Vilasacrà.
2: Cosa que no tothom pot dir.
3: Què? Què?

0: Besitos.
1: Patunets.
2: Gael. Ràdio Vila-sacra.
3: Ara farem un petit experiment. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: Avui coneixerem la vida de Mark Zuckerberg. És creador de la xarxa social Facebook. Té més de 80.000 milions de dòlars. És una de les 5 persones més riques del món. També és un gran amant de la cultura clàssica.
5: Com deia el seu admirat Pablo Picasso, que la inspiració t'agafi treballant. I ja de ben jove, Mark Zuckerberg, mentre vibrava amb cançons com aquesta, no parava de pencar. Quan anava a l'escola, aquest amant de la tecnologia, nascut a Nova York, el 1984, ja va crear un programa de missatges perquè el seu pare, que era dentista, pogués saber quan arribaven els pacients. I també va idear una aplicació que era una mena de Spotify, primitiu per crear llistes de cançons. De fet, Microsoft va voler contractar-lo, però Zuckerberg va rebutjar l'oferta. Ell volia anar a la universitat i, vist el que havia d'arribar, la decisió va ser del tot encertada. Kurt Cobain ja feia anys que s'havia convertit en un mite etern, però la música de Nirvana continuava sonant a la vida de Mark Zuckerberg, que a Harvard va trobar el paradís. Arribar i va crear FaceMash, que comparava imatges d'estudiants i permetia votar els més atractius. Malgrat l'èxit del programa, la universitat el va obligar a tancar-lo i el va acusar d'atacar la privacitat de la gent. Però Mark ja estava llançat i res l'aturaria.
6: La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
7: ¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
6: 20.000.
8: Esta idea podría valer millones de dólares.
5: L'any 2004, Zuckerberg i uns quants amics creaven Facebook a la seva habitació de Harvard. En pocs anys, aquella xarxa on estudiants universitaris hi penjaven fotos es va convertir en un fenomen a tot el món amb centenars de milions d'usuaris. Una xarxa on, per cert, el color predominant és el blau, perquè Zuckerberg és daltònic i té problemes amb d'altres colors. I Mark Zuckerberg i la seva dona Priscilla, a qui havia conegut a la universitat en un lloc tan poc romàntic com la cua d'un lavabo, en una festa es va convertir en una màquina d'ingressar diners. Fins i tot van rebre ofertes multimilionàries per vendre Facebook, però la seva resposta sempre era la mateixa: no. Aleshores, l'antic nen prodigi ja havia marxat de la universitat i s'havia instal·lat a Palo Alto, a Califòrnia, amb un gran objectiu: fer créixer i créixer Facebook.
9: Thank you all for coming out in the rain, the pouring rain. We're going to make this worth it for you.
10: Crec que amb el temps la gent és recordada pel que va construir. A la gent no li importa el que diguin de tu en una pel·lícula. L'important és el que has construït.
5: Mark Zuckerberg sempre ha tingut clara aquesta filosofia i ja es pot dir que ell passarà a la història per haver estat un dels pioners de la transformació digital que estem vivint. Si vols fer feliç Mark Zuckerberg, posa-li una cançó de Rihanna o parla-li de Steve Jobs, el geni d'Apple i un dels seus grans ídols. Però no li parlis dels escàndols que el van posar a l'ull de l'huracà fa uns mesos. I és que la polèmica també ha esquitxat i molt Facebook. Zuckerberg va haver d'anar a declarar al Senat perquè s'havien filtrat les dades de milions d'usuaris. Zuckerberg va reconèixer el seu error i va demanar disculpes. Però la sospita ja estava llançada. Estem en mans de les xarxes socials? Controlen les nostres vides molt més del que ens sembla? Fins a quin punt ens manipulen?

0: un zombi. Això és el que alguns experts en xarxes socials diuen que és avui Facebook, i més després de l'escàndol de les dades. Un mort vivent que camina d'esma perquè encara té molts usuaris, però que no té futur. Els joves marxen de Facebook o ja ni hi entren, diuen aquests experts. Això sí, l'any passat Facebook encara va tenir un benefici de quasi 20.000 milions de dòlars. O sigui que la cosa anirà per llarg.
1: Everyone thought I was going to get kicked out.
0: Però Mark Zuckerberg continua sent un emprenedor amb empenta d'idees. Fa uns anys ja va comprar Instagram i un temps després també va comprar el servei de missatgeria WhatsApp. Zuckerberg és, doncs, l'amo de bona part de la nostra vida digital. Ara diu que el futur seran els missatges privats encriptats i amb molta més seguretat. Unirà en una sola aplicació Facebook, Instagram i WhatsApp? En farà desaparèixer alguna? En crearà alguna altra?
2: Les idees han d'anar prenent forma. Quan hi treballes, es van fent realitat. Només cal posar-se en marxa.
0: Zuckerberg té dos fills, Max i August. Aquest és un fragment de la carta que els va escriure poc després de néixer el petit.
2: Ara creixeràs en un món amb una educació millor, amb menys malalties, amb més igualtat i amb comunitats més fortes. Amb tots els avenços que hi ha hagut en la ciència i en la tecnologia, la teva generació hauria de viure una vida dràsticament millor que la nostra.

0: predicar amb l'exemple, el creador de Facebook dona molts diners a la investigació i a la ciència i ha promès que encara en donarà molts més en un futur. Diu que donarà el 99% dels seus diners. I per donar encara més exemple, una dada. Com a CEO de Facebook, només cobra un euro l'any. Deu ser cert el que diuen, que Mark Zuckerberg és una persona força austera i que no l'entusiasmen els luxes. El que també sabem és que, com a bon amant de la tecnologia, fa servir un assistent de veu, amb una peculiaritat. El seu assistent, que es diu Jarvis, té la veu del gran actor Morgan Freeman, i això sí que és un luxe.
1: Good morning, Mark. It's Saturday, so you only have 5 meetings. Room temperature is set to a cool 68 degrees.
2: Els èxits més importants s'aconsegueixen quan existeix la possibilitat de fracassar. Vaig començar amb 19 anys i sense tenir ni idea de negocis. Si jo he pogut, tots poden.
0: Si encara té molts anys de carrera per endavant, qui serà capaç d'imaginar? I el que és més important, de fer-ho realitat?

Imagina't un món així, doncs sí. Imagina't el bé perquè estàs aquí a l'Essència Música, ja saps, generacions, els de 11 de la nit, només per tu.

0: programes.
1: Doncs sí, imagina't un programa com el d'avui, que és molt bo. Bueno, a mi m'agrada, tu, perquè tots som bons, no tenim iaia, o sigui que fem el que puguem i ens agrada el que fem i ho passem bé i pensant que tu estàs ahí i que, bueno, que vols passar amb nosaltres almenys una horeta. Després la resta, ja saps, bona música aquí la 107, eh? O sigui que no t'imaginis un altre món. Avui guitarres, o sigui que seguim.

Bé, com et deia, comencem amb guitarres i guitarres de les bones, o sigui que, he dit ja, 40 vegades, però és igual. És que hi ha dies que se t'entrebanquen les paraules i, sempre te surten les mateixes, però fem relax i després seguim. El senyor Alvin Lee, és que l'home m'ha relaxat molt, Alvin Lee i el seu Fool No More, bona guitarra, Generacions.

Doncs el senyor Alvin Lee, una de les millors guitarres que hi ha en aquest món, que hi ha guitarres espanyoles que són molt bones, també, però aquest senyor, mira, té més fama, però el que sigui, ens agrada també. Mentre estem escoltant els Maná de fons, allà al fons de la casa, en l'ala oeste, que dic jo, doncs una altra, tu, no hi ha una sense dues, Alvin Lee i el seu Use Ten Power.

Bé, estava fent un repòs, un petit descans després d'escoltar el senyor Alvin Lee, que, bueno, com et deia, ens agrada. I estava buscant, com sempre, alguna d'aquelles que estan molt bé, saps? I mira el que diu el Montesquieu: no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Y para la resta de las autonomías también. Ahora, Edith, Coco Montoya, It's My Old Tears. La semana pasada te vaig punxar una d'ell i aquesta també. O sigui que te toca el senyor Coco Montoya.

Què et sembla com portem el programa avui? Sembla que va bé i a més són cançons d'aquelles que pots escoltar i disfrutar-la, eh? Perquè, bueno, a mi em diuen de tant en tant talla la cançó, que és massa llarga, però és que, bueno, quan estàs escoltant música, estàs treballant, estàs en comptes de veure la tele, perquè això és cultura, l'altra no, l'altra és d'escultura. La utilitza molta gent per fer el que volen. Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error. Gran veritat, el senyor Napoleón Bonaparte. I ja que estem de Bonaparte, nosaltres ens anem amb el senyor Eddie Grant, que la setmana passada també te'l vaig punxar, però mira, m'ha donat per al reggae, sembla que l'estiu és el que té. I ara al setembre te punxaré més reggae, perquè m'agrada. Bueno, tenim un programa que és una mica especial, però molt raro. O sigui que pot ser qualsevol cosa. Eddie Grant, do you feel me love?

El senyor Eddie Grant i el seu Do You Me? Ai, senyor, Do You Feel My Love? És que m'havia entrebancat. I bueno, és el que diuen, tens que ser natural i fer les coses com t'agraden. El senyor Thomas Fuller va dir: nacemos llorando, vivimos quejándonos, algunos més que altres, i morimos desilusionados. Jo penso que no, eh? Hi ha molta gent que sí que fa el que vol i és feliç amb el que fa. Ja que estem avui de guitarras, què tal? No podia faltar el senyor Eric Clapton i el seu Presence of the Lord.

Ja saps, era un dels grans, el senyor Eric Clapton i el seu Presence of the Lord. Ens ha agradat i, a més, clar, en directe. Clar, és que busquem sempre alguna coseta que sigui en directe, ja saps, perquè, bueno, som així. El silencio debiera ser la cualidad de aquellos a quienes faltan todas las demás. El senyor Arthur Bloch és un escriptor estadounidens i que, bueno, és dels que va escriure, bueno, el que va escriure, la ley de Murphy. Sí, aquella que si se te'n va la galeta al terra, ja saps, caurà per al cantó de la mantega. O sigui que no em vengis el tarro, que segur que això no falla. Kylie Minogue i el seu Illusion Generacions.

a Kylie Minogue. I després de la Kylie Minogue, què tal si seguim bueno, primer una mica de frases, perquè he trobat per aquí el senyor Julio Cortázar, un dels poetes grans que tenim i teníem, perdó, perquè fa poc vaig estar en un recital de poesia d'ells, i mira, l'amor pide calle, pide viento, no sabe morir en soledad. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Julio Cortázar, dels bons també, com aquest senyor, el senyor Leonard Cohen i el seu The Partisan. Disfruta aquí a l'Essència en Música, ja saps, Generacions, només per tu.

La Rebeca Ferguson, que dona una mica de ritme i una mica d'alegria. Després de tanta guitarra, doncs una mica de descans. Estem buscant un noi que després t'ho explicarem, perquè s'assembla molt al Leonard Cohen i ens agrada, i és fill d'uns amics nostres. I aquí tenim, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Albert Einstein. Amb aquesta estic totalment d'acord. La estupidez humana és impressionant. El que és impressionant és la Stevie Nicks i el seu Italian Summer.

La Stevie Nicks i l'estupidesa humana, que la Stevie Nicks pot ser que se'n vagi, però l'estupidesa humana jo penso que durarà molts anys. Sí, això de l'enveja i de voler tenir més i de coses d'aquestes, no. Si es viu molt bé amb el que tinguis i ja està. Te'n vas por ahí por Àfrica i ja veuràs que no necessites molt. I després arriben els milionaris allà i ui, pobra gent, se la té que ajudar. Què? Però si són feliços. Per què complicar-se la vida en ajudar a la gent que és feliç? Deixa-lo. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión y una pequeña fortuna. ¿Qué vos que digui? Señor Groucho Marx. Whitney Houston, que ya feia temps que no la punxaven. Que... bona veu, eh? La que... bueno, Whitney Houston, I wanna dance with somebody.

Bé, mica en mica anem arribant al final d'aquest que, bueno, volem acabar amb una cançó del fill d'uns amics nostres, que els estimem molt, per si ens escolten, que no ens fotin la bronca després, bueno, els enviarem al programa perquè l'escoltin també. Es diu Hardlock i s'ha posat aquest nom. I el títol del CD que està treballant és Cats and Raccoons, i bueno, té un aire que dèiem ahir entre Lou Reed, com te diria jo, és que és una mica difícil això d'explicar, no? Leonard Cohen, coses així, però que bueno, jo l'he sentit, porto escoltant-lo uns dies i la veritat és que m'agrada. Aquí tens el Hardlock des del CD Cats and Raccoons i la cançó Bandit. Disfruta-la.

Doncs sí, com et deia, amb el Harlock no és amb J, és amb H, o sigui que Harlock acabat en CK. Si el vols buscar, no sé si com es trobarà, però bueno, ja un altre dia, si no, t'ho explicarem. Hem arribat al final d'aquest dia. Esperem que t'hagi agradat, que bona música, i aquest noi que també esperem que t'agradi molt. O sigui que fins la propera setmana, amics, us estimem si esteu a la carretera controlant molt, i això, us esperem a la propera setmana. Petons, sigueu feliços, us estimem molt.

0: That flame wicked altar voice to make me cry. My end.
1: Hey! Això és Ràdio Vila Sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila Sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?
4: Queda clar.
1: Hey!
5: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i apa.
4: Bona nit.
6: Ones de llibertat a Ràdio Vilasacra 24 hores al dia.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 168 des dels nostres inicis i 25 d'aquesta cinquena temporada. L'actor canadenc Christopher Plummer, guanyador d'un premi Oscar pel seu paper a Beginners i mundialment conegut arran de les seves interpretacions a pel·lícules com Sonrises i Làgrimes, on va donar vida al mític Capità Von Trapp, o El hombre que pudo reinar, traspassava el 5 de febrer als 91 anys a la seva casa de Connecticut. Plummer no va abandonar la seva carrera artística fins complir els 90 anys, convertint-se als 82 en el guardonat de més edat en endur-se un Oscar. Les seves darreres interpretacions a la gran pantalla van ser a la pel·lícula de Ridley Scott, Tot el dinero del mundo, de l'any 2018, i a l'aposta més taquillera de 2019, Puñales por la espalda, de Ryan Johnson. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: I ells som tots? Doncs vinga, som-hi.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Christopher Plummer, besnet del primer ministre de Canadà, John Abbott, va néixer a Toronto un 13 de desembre de 1929. Els seus pares, Isabella Mary Abbott i John Orme Planner, secretari del Decanat de Ciències de la Universitat McGill, es van divorciar poc després del seu naixement. De ben petit, Christopher va estudiar per ser pianista, però va haver d'interrompre les seves classes de música per mudar-se amb la seva mare a Senneville, a Quebec, on va créixer a casa de la família Abbott. Ben aviat va descobrir la seva afició pel teatre. Va començar participant en algunes obres menors mentre estava realitzant els seus estudis de secundària, però a poc a poc es va anar endinsant en el que va passar de ser una afició per ser una passió. Per tal de desenvolupar la seva carrera teatral, es va incorporar a la Canadian Repertory Company, on va assolir certa notorietat, gràcies en part al seu domini del francès i de l'anglès.

Després de formar-se a Canadà l'any 1954, dona un salt a Broadway. La també actriu, productora i directora teatral Eva Le Gallien li ofereix la seva primera oportunitat de lluïment amb The Constant Wife, una obra de teatre escrita l'any 1926 per William Somerset Maugham. L'any següent estrena The Dark is Light a Not, La Londra i Medea, amb la que les seves representacions el porten a París. Dos anys més tard es casa amb l'actriu i cantant nord-americana Tammy Grimes, amb la que va tenir a la seva primera filla, Amanda, l'any 1957. Quan torna a la capital francesa, l'actor és contractat per Sidney Lumet per participar a Stage Struck, una producció dramàtica protagonitzada per Henry Fonda, Susan Strackberg i un jove Christopher Plummer en la seva primera aparició a la gran pantalla. Després de rodar la pel·lícula, l'actor decideix divorciar-se i tornar al teatre. És llavors quan Plummer interpreta papers com Enrique II d'Inglaterra o Becket, on un rei s'enfronta al seu millor amic, Thomas Becket, amb el que anys abans havia compartit grans moments.

Després de casar-se per segona vegada l'any 1962 amb la periodista Patricia Lewis, el rostre de l'actor es va popularitzar gràcies a l'estrena de La caída de l'Imperio Romano l'any 1964 i sota la direcció de Anthony Mann. Aquesta és una de les grans pel·lícules que Samuel Bromston va produir durant la dècada dels anys 60 i, sens dubte, la última gran producció de romans del Hollywood clàssic. L'emperador Marc Aurelio, interpretat per Alec Guinness, veient propera la seva mort, decideix reunir els principals governadors i reis de l'imperi per comunicar-los que delega el seu poder en el general Livio i no en el seu fill Commodo, interpretat per Plummer. Així doncs, la pel·lícula vol representar el final d'una època gloriosa marcada per la supremacia de la civilització romana. És per això que se'ns presenta una imatge ombrívola reforçada per la fotografia de Robert Krasker i la banda sonora composta per Dmitri Tionkin.

0: La Llanterna Màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: La seva interpretació d'un emperador romà de caràcter autoritari i pinxo li obre les portes d'altres papers. Entre ells destaca el capitán Bontrap, de Sonrises i Làgrimes, un vidu amb 7 fills del que la seva rigidesa se'n va en orris a l'entrar a la seva vida a Maria, una novícia encarregada de la formació dels fills del sever capità austríac que manté una relació amorosa amb la baronesa Elsa Schroeder. Finalment, el capità descobrirà que de qui està veritablement enamorat és de Maria. El vidu arribarà a casar-se amb ella i a fugir d'Àustria després d'acomiadar-se dels seus amics en un festival de música on entona el tema Edelweiss. La pel·lícula va guanyar 5 Òscar d'un total de 10 nominacions. Millor pel·lícula, director per Robert Wise, muntatge, so i banda sonora per Irving Kostel. Plummer es va enfadar molt després de ser substituïda la seva veu en les seqüències musicals. Mentre Julie Andrews canta i toca la guitarra, l'actor va ser doblat per Bill Lee.

arran de la seva interpretació de l'emperador Còmodo a la caïda de l'Imperi Romano, un any abans, els directors van començar a encarregar-li la interpretació de personatges històrics. Aquestes encarnacions es van repetir al llarg de tota la seva carrera. Així, Plummer va arribar a fer una breu aparició com el mariscal Rommel a La Noche de los Generales, Atahualpa a La Caza Real del Sol, Herodes Antipas a la minissèrie per a la televisió Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, o entre altres personatges, l'escriptor Rudyard Kipling a El hombre que pudo reinar. Però just un any abans de rodar aquesta pel·lícula i de posar-se en la pell de l'escriptor britànic d'origen indi, l'actor va rebre un premi Tony per la representació teatral de Cyrano, un musical en llibret i lletres d'Anthony Burgess, música de Michael J. Lewis i en Christopher Plummer, interpretant el poeta, dramaturg i pensador francès, coetani de Molière.

sing the birth of the world.

Amb El hombre que pudo reinar, John Huston sumava la seva filmografia haver adaptat al gran Rudyard Kipling després d'haver realitzat adaptacions d'escriptors de la talla de Dashiell Hammett, Tennessee Williams o Herman Melville. Adaptacions de les que va sortir airós gràcies a la seva envejable capacitat de saber traslladar a la pantalla l'esperit de l'obra, assolint amb el director indi la cota més alta del seu cine. John Huston llegia Kipling des de feia temps i sempre havia volgut portar a la pantalla el relat El hombre que seria rei. A finals dels anys 40, la intenció del cineasta era portar-la amb Humphrey Bogart i Clark Gable, donant vida a la parella protagonista. Després d'un parell de tentatives amb diferents actors, finalment Paul Newman va suggerir els noms de Sean Connery i Michael Caine, que es van fer amb els papers de les seves vides. En aquesta producció, Plummer donava vida a Kipling. El hombre que pudo reinar va obtenir 4 nominacions als Premis Oscar: el millor guió adaptat, direcció artística, vestuari i muntatge. La partitura va estar a càrrec de Maurice Jarre.

0: La Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Aquell mateix any, Plummer es posa sota les mans de Blake Edwards per heretar el paper de David Niven a El regreso de la Pantera Rosa, tercera entrega de la sèrie de films protagonitzats per l'inspector Clouseau, el que va donar vida l'inoblidable Peter Sellers. Un valuós diamant, conegut com la Pantera Rosa, ha estat robat. I només hi ha una pista, un guant blanc, la inconfusible firma del mundialment famós lladre anomenat El Fantasma, en aquesta ocasió encarnat per Christopher Plummer. Per l'inspector Clouseau, és el principal sospitós. Decidit a netejar el seu nom, El Fantasma inicia la cerca del veritable lladre i enganya Clouseau amb una sèrie de pistes falses. I han repetit fins a la sacietat que segones parts mai van ser bones, així que imagineu-vos les terceres. Després de l'èxit aconseguit amb La Pantera Rosa l'any 1963 i la seva seqüela El Nuevo Caso de l'Inspector Clouseau, un any després, Edwards potser va estirar massa de la corda quan l'any 1975 va decidir rodar El Regreso de la Pantera Rosa. Però aquí no va quedar la cosa. Al darrere van venir algunes més. Un dels elements més icònics de la sèrie és la música del títol i els seus crèdits, composta per Henry Mancini per a la pel·lícula original. Un tema de jazz amb saxo tenor com a principal element instrumental.

Tot i que la part més meritòria de la carrera de Christopher Plummer es focalitza en els anys 60 i 70, l'actor no deixava de fer coses. En els 80, l'actor va centrar la seva activitat professional en el teatre, on va arribar a interpretar a Iago, el personatge de l'Alferes d'Otelo, l'any 1982, i Macbeth, 6 anys més tard. També roda algunes pel·lícules romàntiques com Pide al tiempo que vuelva, al costat de Christopher Reeve i Jane Seymour. Plummer ofereix una interpretació magistral a la cinta històrica Escarlata y Negro, basada en fets reals. La Segona Guerra Mundial sempre ha donat origen a multitud d'adaptacions sobre persones que van arriscar les seves vides per salvar les dels seus semblants, superant tota classe de vexacions i brutalitats. Escarlata y Negro és una d'aquestes històries, on el pare O'Flaherty, un sacerdot destinat al Vaticà, va posar en risc la seva vida per salvar la vida dels presoners aliats que es van refugiar a Roma. I com en tota adaptació que es preï, l'aportació musical ha d'estar a l'alçada. En aquest cas, el compositor de la partitura va ser el magistral Ennio Morricone.

A mitjans dels anys 90, després de gairebé 10 anys d'inactivitat al cine, torna amb Lobo, pel·lícula dirigida per Mike Nichols amb Jack Nicholson i Michelle Pfeiffer com a principals protagonistes. Un any més tard interpreta el detectiu de Eclipse Total i, finalitzada aquesta, es posa a les ordres de Terry Gilliam per rodar 12 monos. La idea, que va donar origen a la producció, va sorgir del productor executiu Robert Cosberg, fanàtic de la pel·lícula francesa La Jetée. La història és desconcertant. Parla del temps, la bogeria i la percepció del que és el món o deixa de ser. És un estudi de la bogeria i els somnis, de la mort i el renaixement, ambientat en un món que s'està destruint. La producció va estar interpretada per Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt i Christopher Plummer. Amb un pressupost de 29 milions i mig de dòlars, la pel·lícula va rebre les lloances de la crítica i va recaptar més de 168 milions a nivell mundial. Brad Pitt va rebre una nominació a l'Oscar a millor actor de repartiment i va guanyar un Globus d'Or en aquesta mateixa categoria.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: L'any 1997 guanya el seu segon Tony per Barrymore. Recordem que el primer l'havia guanyat l'any 1974 per la representació de Cyrano. En aquesta ocasió l'actor donava vida al també actor John Barrymore. Amb la interpretació realitzada a The Insider, El Informante, producció de 1999, dirigida per Michael Mann, Plummer iniciava una nova etapa professional. A la pel·lícula, Al Pacino dona vida a un periodista, director del programa 60 Minuts del canal CBS. El programa destapa un dels secrets més importants que amaga la indústria del tabac, les substàncies que creen addiccions en els fumadors, gràcies a un confident i antic bioquímic de la tabaquera interpretat per Russell Crowe, que va rebre una nominació a l'Oscar com a millor actor per aquest paper. Christopher Plummer interpretava el paper d'un reconegut periodista nord-americà recentment retirat. Aquest treball li va reportar alguns premis de la crítica com a millor actor de repartiment, tot i no aconseguir ser nominat per l'Acadèmia.

Hollywood va començar a reclamar els serveis de l'actor. Li ofereixen un paper secundari a Una mente maravillosa, producció basada en la novel·la de Sylvia Nasar, candidata al Premi Pulitzer l'any 1998. La pel·lícula narra la vida de John Forbes Nash, guanyador del Premi Nobel d'Economia l'any 1994. El film va guanyar 4 dels 9 Oscars als que optava, incloent el de millor pel·lícula. L'any 2004 combina les representacions del Rei Lear amb els seus papers cinematogràfics a Nicholas Nickleby i Alejandro Magno, la superproducció d'Oliver Stone. Biopic sobre la figura històrica d'Alejandro Magno, el que dona vida Colin Farrell, macedoni educat pel filòsof Aristòteles Christopher Plummer, que es va convertir en el segle IV abans de Crist en un valerós seductor, ambiciós conqueridor i estratega militar en lluita contra el poderós exèrcit persa. D'aquesta forma, Magno va aconseguir expandir el seu imperi fins a convertir-lo en el més extens que havia conegut el món fins a aquells moments.

Entre els seus darrers treballs cita El imaginario del doctor Parnassus de Terry Gilliam i Beginners, la pel·lícula de Mike Mills on Ewan McGregor interpreta a Oliver, un home de gairebé 40 anys que encara no ha aconseguit desvincular-se de la influència que han exercit sobre ell els seus pares. Ella, interpretada per Mary Page Keeler, va morir fa dècades, però el pare, Christopher Plummer, que ha traspassat recentment, li va confessar al seu fill, al morir la seva esposa, que era gay. Pare i fill van viure els darrers anys junts i el pare va poder gaudir d'una existència que no havia pogut viure durant la seva joventut a causa de la repressió de l'època. Per aquest treball, Plummer va guanyar un Oscar, un Globus d'Or i un BAFTA com a millor actor secundari, entre d'altres premis. El seu darrer treball va ser donant vida a l'empresari Jean-Paul Getty a Todo el dinero del mundo de Ridley Scott, sent nominat per aquest treball com a millor actor de repartiment als premis de l'Acadèmia, Globus d'Or i BAFTA. L'actor va morir el 5 de febrer a la seva residència de Weston, als Estats Units, amb 91 anys. Per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Bona nit.
3: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma estan relacionades amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys. Arriben a les gairebé de 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com ara agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats a la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
4: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran a la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
3: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
5: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Els dos últims capítols d'aquest programa els hem dedicat a conèixer les dues primeres obres que formen la tetralogia de l'Anell del Nibelung, per tant, el pròleg i la primera jornada. Això vol dir L'or del Rin i La Valquíria. Dos títols que, ja ho sabeu, podeu recuperar al nostre web, que és laxarxa.cat/òpera. Avui seguirem amb la tetralogia, centrats en la segona jornada, que és Siegfried, una òpera dividida en tres actes, amb text i música també, de Richard Wagner, i l'estrena va ser el 16 d'agost de 1876, coincidint amb la primera representació completa del cicle de l'Anell al Teatre de Bayreuth, al Festival de Baviera, just fa ara 150 anys. Per això, aquest motiu s'està commemorant aquesta important efemèride en el món de la lírica. L'estrena catalana de l'òpera Siegfried seria al Gran Teatre del Liceu el 15 de novembre de l'any 1900. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, per descomptat, Siegfried és el nostre protagonista, un heroi, fill de Sigmund i Siglinda, però educat pel nan Mime. Siegfried acabarà enamorant-se de Brunilda, un paper el de Siegfried per tenor dramàtic, de veu intensa i vibrant. Tot un repte, ja ho avancem ara mateix. Brunilda és una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que l'ha despertat amb un vers d'amor, un paper per soprano dramàtica de gran intensitat, tot i que en aquesta part de la tetralogia la seva intervenció és més breu. Només apareix, de fet, al segon quadre de l'acte tercer. Ja en parlarem d'ella a la propera òpera, al capvespre dels déus, quan assumeix un enorme protagonisme. Mime és la germà del nan Alberich. S'ha ocupat de criar a Siegfried, bàsicament, per l'interès que té en trobar l'anell, i creu que Siegfried pot ser la clau per aconseguir-lo. El paper de Mime és un paper destinat a un tenor còmic. Wotan, en aquesta òpera, apareix amb el nom de Der Wanderer, és a dir, el caminant. És el déu germànic, pare de Sigmund i Siglinda, i per tant, avi de Siegfried, un rol per baix baríton o baríton. Alberich és un Nibelung que només espera poder recuperar l'anell. Fa una breu intervenció i l'ha d'interpretar un baix. Fafna és un dels gegants que apareixen a l'Or del Rin. Aquí ens el presenten, però, transformat en drac per tal de custodiar l'anell i l'elm màgic. Paper, el de Fafnir, per baix. I Erda, que representa la mare terra. Paper per contralt o mezzo-soprano. Siegfried, com bé us comentàvem, és la tercera i penúltima part de la tetralogia wagneriana, escrita per Wagner en els anys immediatament anteriors a la inauguració del Festival de Bayreuth a Baviera. Tot i que Wagner ja havia començat els esbossos de l'òpera als vols del 1857, en realitat no la va deixar més o menys acabar fins al 1869, i no va enllestir tota l'orquestració fins ben entrat al 1871. Per tant, aquest va ser un procés força llarg en l'obra de Wagner. Es va estrenar, com dèiem, a Bayreuth, a Baviera, el 16 d'agost del 1876, fa 150 anys, i malgrat ser menys popular que La Valquíria, es representa amb freqüència de manera independent a la resta dels títols de la tetralogia, atès que n'és el nucli central, ja que ens exposa la joventut i els fets gloriosos del nostre gran protagonista, Siegfried. Cal tenir present que per seguir el fil argumental de Siegfried cal conèixer les dues obres anteriors, L'Or del Rin i La Valquíria, que, com dèiem, van protagonitzar els dos capítols anteriors dels moments d'òpera que podeu recuperar al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Mime, nan Nibelung, germà d'Alberich, es troba forjant una espasa dins la seva cova al bosc. Planeja aleshores recuperar l'anell, havent criat Siegfried perquè pugui acabar amb el gegant Fafnir, actual posseïdor de l'anell, i així satisfer el seu desig. Mime necessita fer una espasa per a Siegfried, però el jove, amb una força brutal, ha trencat totes les armes que li han facilitat. Siegfried és Wolfgang Fingasen i Mime Gerhard Stolz, tots dos dirigits per Sir Georg Solti amb la Filharmònica de Viena, una gravació del segell Decca de l'any 1962.

zu schäbig damit, ich zerspiele die

Siegfried, quan torna de la seva caminada pel bosc, demana que li expliquin quin és el seu origen. Mime intenta fer-lo creure que és el seu fill, però Siegfried és conscient que no s'assemblen gens i, de fet, reconeix que sent un rebuig intens contra el nan. Violentament, força a Mime a explicar que va haver de tenir cura de Sieglinde, la seva mare, mentre donava llum, però que al final ella va morir, de manera que Mime va fer-se càrrec de l'infant Siegfried. De nou, Siegfried és Wolfgang Finsgassen i Mime, Gerhard Stolz.

Després d'aquesta escena, Mime mostra les restes de l'espasa Nothung, que el seu pare, Sigmund, va trencar en lluitar contra Hunding, i Siegfried li ordena que la repari. Siegfried marxa de la cova i Mime entra en un estat de desesperació, ja que les habilitats del nan no són prou bones com per poder reparar aquesta llegendària espasa. Una espasa que va forjar el mateix Votan. Ara apareix un ancià, que realment és Votan, però disfressat de pelegrí errant. Apareix sobtadament. L'errant repta el nan a respondre mútuament endevinalles, de manera que cada un en presentarà tres, i aquell que no les encerti perdrà també la seva vida. Mime accepta el repte amb el propòsit de desfer-se d'aquest convidat no desitjat. El nan pregunta el nom de les races que viuen sota la terra, sobre ella i el firmament. Votan respon que són els Nibelungs, els gegants i els déus. Després l'ancià fa les seves tres preguntes. Quina és la raça més estimada per Votan però la pitjor tractada? Com s'anomena l'espasa que pot derrotar a Fafnir? Qui pot forjar aquesta espasa? Mime contesta que la raça és la dels Valsung, la família de Siegfried, i l'espasa és Nothung. Tot i que Mime no sap contestar l'última pregunta, Votan li perdona la vida i li confessa que només aquell que no coneix la por podrà reparar l'espasa, i afegeix que, a més, aquesta persona li treballa la vida a Mime. Siegfried torna i s'amoïna perquè Mime no ha progressat gens amb l'espasa. Mime dedueix que l'única cosa que mai no va ensenyar a Siegfried va ser la por. Siegfried es mostra ansiós per conèixer aquesta emoció i, per tant, el nan li promet portar-lo davant de Fafnir, el drac. Com que Mime no pot forjar Nothung novament, Siegfried decideix intentar-ho pel seu compte. I, és clar, ho aconsegueix. Mentrestant, Mime prepara un verí que usarà per matar Siegfried després que el jove hagi derrotat el drac.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Siegfried de Wagner. La rana apareix davant de l'entrada de la cova de Fafner, on Alberich també s'ha assegut a esperar el drac. Ambdós es reconeixen mútuament i Alberich declara els seus plans de dominar el món una vegada l'anell estigui de nou en el seu poder. Wotan declara que la seva intenció no és recuperar l'anell. La rana, Wotan, és Hans Hotte i Alberich, de nou, Gustav Nidlinger.

Sorprenentment, Wotan desperta a Fafnir i li comunica que un heroi s'aproxima per lluitar contra ell. Fafnir no li dona molta importància, refusa lliurar l'anell a Alberich i acaba dormint-se novament. Wotan i Alberich aleshores es retiren. Siegfried i Mime arriben a la cova a l'alba. Mime decideix mantenir les distàncies mentre que Siegfried s'acosta a l'entrada de la cova. Mentre el guerrer espera que el drac aparegui, veu un ocell reposant sobre un arbre. Siegfried juga amb l'animal i intenta reproduir el seu cant utilitzant una flauta, però li resulta impossible. Després l'heroi toca una balada utilitzant la seva trompa, la qual cosa acaba de despertar a Fafnir. Després d'una breu xerrada, Siegfried i Fafnir lluiten entre ells i Siegfried apunyala a Fafnir just en el cor, amb la llegendària espasa Nothung que ha pogut forjar ell mateix. En el seu últim alè, Fafnir descobreix el nom de Siegfried i l'adverteix d'una traïció. El gegant Fafnir, transformat, com dèiem, en drac, és Kurt Vom i Siegfried Wolfgang Wingassen.

Quan Siegfried es prepara per retirar la seva espasa del cos del drac, es crema amb la sang i per instint posa la seva mà al damunt de la seva boca. En tastar la sang del seu contrincant, descobreix que pot entendre el que l'ocell està cantant. Siegfried segueix les instruccions de l'ocell i així recull l'anell i el Tannhelm del tresor de Fafnir i rebutja tota la resta de l'or. Mimer reapareix i Siegfried es queixa que encara no sap què és la por. Mimer no deixa d'aprofitar l'oportunitat i li ofereix una beguda enverinada. No obstant això, la sang del drac permet que Siegfried pugui llegir els pensaments del Nibelung i, per tant, el guerrer acaba amb la vida de Mimer. L'ocell explica a Siegfried l'existència d'una dona que descansa al damunt d'una roca envoltada per una flama màgica. Siegfried decideix buscar-la per veure si ella li pot ensenyar què és la por. Wolfgang Fingasen és Siegfried i Johan Sutherland, l'ocell.

0: Moments d'òpera.
1: Seguim el resum argumental i musical de l'òpera Siegfried de Wagner, situant-nos ja al tercer i darrer acte. La Rana es troba en el camí que va cap a la roca on s'hi està Brunhilde, per desig del seu pare, Wotan. Wotan crida doncs a Erda, deessa de la Terra. Erda apareix, una mica confosa, no sap què dir. Wotan l'informa que ja no tem la fi dels déus. El llegat de Wotan quedarà en Siegfried, els Walsung i Brunhilde. Aquesta raça i els dos herois treballaran junts per millorar el món. Erda, aleshores, es retira. Erda és Marga Hofgen i Hans Jota, Wotan.

0: I enfilem ja la recta final del programa dedicat a l'òpera Siegfried de Wagner. El nostre protagonista, Siegfried, arriba on es troba Wotan, que encara està disfressat de caminant, i el déu l'interroga. Siegfried no reconeix el seu avi i les seves respostes són una mica insolents. L'heroi decideix continuar la seva marxa cap a Brunhilde i la Ram bloqueja el seu pas. Siegfried destrueix la llança de Wotan amb un cop de la seva llegendària espasa Nothung. Wotan recull les peces de la seva llança i desapareix. Siegfried travessa el cercle de foc i es presenta al davant de Brunhilde. Inicialment, creu que la figura correspon a un home, però una vegada li treu l'armadura, descobreix que és una dona. Siegfried no sap què més fer i, finalment, aquest sentiment de dubte li causa por i, sense saber el per què, acaba besant a Brunhilde, la qual es desperta. L'amor per Siegfried acaba d'apoderar-se de la Valquíria, que renuncia a tot allò relacionat amb el món dels déus. Junts, Siegfried i Brunhilde proclamen que viuran l'amor i es riuran de la mort. I aquesta és una de les escenes d'amor més belles escrites mai per Wagner, que podrem escoltar tot seguit per acabar el programa, perquè és el final de l'òpera Siegfried de Wagner, tercer títol de la tetralogia wagneriana i segona jornada del cicle. Us deixarem, doncs, amb Brunhilde, en la veu de Birgit Nilsson, i el Siegfried de Wolfgang Fingasen. Tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies, ja amb la darrera jornada del cicle. Fins aleshores, podeu recuperar qualsevol dels nostres moments d'òpera al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció. I fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.